0: deixeu-nos en pau. Fill de puta, això et dius mal. Si la nit plou a Baicarca, el patriarca de les llúdrigues surt del cau. A mi me la pela que les barres us cridin xatau. Sou una colla de xivatos i jo sóc immuni a la grip dels gripau. Avui entra qualsevol i li donen el vistiplau. Abans d'hòsties quan et deien
1: fes-ho en espanyol, sisplau.
0: Amb les plaques

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvei, you know, I come and go, m'escapo una estoneta i tot seguit torno com no.

despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo

0: Comunità.
1: Tot és tan senzill.

però el riu sempre va cap baix. En lo vent sembla que pujo, però el riu sempre va cap baix. Qui sap si mor el mar? Potser allà és on neix.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
2: La Festa Major Petita de Cubelles dona el tret de sortida amb tota una setmana plena de tradició, espectacles i activitats per tots els públics. Diumenge 26 de juliol començarà tot plegat amb una visita guiada gratuïta a l'Espai Natural del Foix. A la tarda celebrarà la 40a trobada de gegants a Cubelles amb una cercavila pels carrers del municipi seguida del sopar de germanor de les colles geganteres. Una trobada de gegants que tradicionalment començava a la plaça dels Pobles d'Espanya i que transcorria per sota la carretera, però que enguany canvia el seu recorregut. Tindrà com a punt de sortida la Rambla Pau Casals i aquest és, doncs, el principal canvi d'un dels actes més emblemàtics de la Festa Major Petita. Segons ha explicat la regidora de Cultura, Renata Bedós, tradicionalment el punt més crític del recorregut era al creuament de la carretera. Com que no és viable tallar-la perquè hi passin les 40 colles participants, enguany s'ha optat per modificar l'itinerari i iniciar-lo des de la Rambla Pau Casals. En aquest espai, tots els gegants quedaran exposats abans de la sortida, mentre que la ballada conjunta tindrà lloc a la plaça del Mercat, on actuaran totes les colles després de baixar pel passeig Vilanova.
3: Baixant des de la Rambla Pau Casals, hi haurà la baixada del passeig Vilanova, que esperem que vagi bé, perquè no serà fàcil fer una baixada de gegants en aquell punt, però les colles s'hi van veure en cor, tant la colla de Cubelles com la resta de colles, i després hi haurà aquesta ballada conjunta a la plaça del Mercat. I després del recorregut de totes les colles, doncs hi haurà l'habitual sopar de germanor per acabar, doncs, com acabem cada any, amb les habaneres i el ron cremat, i d'aquesta manera acabaríem el cap de setmana d'actes de la Festa Major Petita.
2: També des de l'Ajuntament, tot i centralitzar els balls conjunts a la plaça del Mercat, sí que han dit que les diferents colles que participin de les cercaviles de la Festa Major Petita passaran per la plaça de Vila per conservar la part institucional. Tota una jornada, la de diumenge 26 de juliol, que es tancarà amb una cantada de havaneres a càrrec del grup Barcarola i el tradicional tas del rom cremat. L'incendi de vegetació que es va declarar dijous 23 de juliol a la tarda al camí de les Tortes entre les urbanitzacions de Costa Cunit i Mestreder va quedar controlat la mateixa tarda cap a les 8 del vespre després d'afectar una superfície aproximada de 3.600 metres quadrats. De moment no han transcendit més detalls sobre les possibles causes que el van originar. Segons informava els bombers de la Generalitat de Catalunya, el mateix dia l'avís l'havien rebut a través del telèfon d'emergències 112 a les 5:40. En un primer moment s'hi van mobilitzar 11 dotacions terrestres i 4 mitjans aeris per evitar la propagació de les flames en una zona de vegetació propera a les urbanitzacions. Finalment, segons informava posteriorment l'Ajuntament de Cubelles el mateix dijous a la tarda, en les tasques d'extinció hi van treballar un total de 9 vehicles de bombers amb el suport de 2 helicòpters i 2 hidroavions. L'operatiu també va comptar amb la participació de 3 equips dels agents rurals, 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 2 unitats de la policia local i una ambulància del sistema d'emergències mèdiques SEM. Com a mesura preventiva durant l'actuació de l'incendi de dijous 23 de juliol es va decretar també el confinament dels veïns a la zona. Un cop l'incendi es va estabilitzar i s'havia reduït ja el risc per la població, les autoritats van aixecar el confinament i

0: i els residents van poder tornar amb normalitat a casa. Tot i que la situació ja estava estabilitzada, els bombers van mantenir durant la nit de dijous també una dotació de vigilància sobre el terreny per tal de controlar el perímetre de l'incendi i actuar ràpidament en cas que es detectés també algun punt calent o es pogués produir una revifalla. Encara hi ha temps per visitar l'exposició commemorativa del 30è aniversari de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles, una mostra que es podrà veure fins al 31 de juliol al Centre Social Joan Roig i Piera. L'entrada és gratuïta i l'exposició ofereix un recorregut per 3 dècades d'història d'una de les entitats més representatives de la cultura popular de Cubelles. La mostra repassa l'evolució de l'agrupació des de la seva constitució oficial l'any 1996 fins a l'actualitat, a través d'una línia del temps, fotografies, documents, cartells, retalls de premsa i diversos objectes són els que exposa aquesta mostra dedicada als 30 anys de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles. Els visitants podran descobrir els moments més destacats d'aquesta entitat, així com també els mateixos antecedents de la cultura popular a Cubelles, amb referències als primers capgrossos documentats l'any 1954. L'Agrupació de Balls Populars de Cubelles va néixer amb l'objectiu d'agrupar i coordinar les 8 colles existents en aquell moment. Hi havia aleshores gegants i capgrossos, bastoners, panderos, pastorets, timbalers, ball de gitanes, dracs i dimonis. 30 anys després s'ha consolidat com l'entitat de referència de la Festa Major, incorporant noves colles i reunint entre 500 i 600 persones, entre balladors, col·laboradors i socis. Ens ho explica Clàudia Millán, que ha estat l'encarregada d'organitzar aquesta mostra.
1: L'exposició en si no deixa de ser com un timeline, com una línia del temps de la història de l'agrupació. Vale? No pot explicar totes les coses que explica el llibre perquè seria impossible, però sí. He com intentat agafar com els punts més importants de cada època, no? I plasmar-ho en aquesta exposició. Llavors la gent que vagi podrà entendre una mica la història de l'agrupació, com ha anat evolucionant i com ha anat creixent, les colles que han anat acumulant cada any, els actes que hem anat fent o que han desaparegut. En aquella època l'agrupació era una entitat molt més petita del que és ara. Ara crec que arribem als 500 socis. En aquella època no era tan gran. I també la gent que va fundar l'agrupació era gent que estava molt motivada, es van ajuntar, era com una colla d'amics en aquell moment també. I tenien com moltes ganes de fer moltes coses. I van llançar com molts actes, com la xatonada, el quinto, la castanyada, el carnaval. Sortien a gairebé tots els actes que es feien a Cubelles i en feien de més, no?
2: Sí, sí.
1: Perquè si tenien com la voluntat de que fos una entitat que aglomerés moltes més coses que la Festa Major. Això a la llarga no s'ha pogut mantenir perquè al final existeixen moltes entitats, molta de la gent que estem a l'agrupació també estem en altres entitats i al final l'agrupació ha crescut tant que, i la Festa Major també, no és la mateixa Festa Major ara que als anys 90, no? La magnitud és molt més gran, llavors els esforços han quedat més en poder realitzar una Festa Major que no en poder fer tants actes durant tot l'any, que en seguim fent també, perquè coses en fem, sí.
0: Durant aquests anys, l'entitat ha impulsat iniciatives que avui formen part de la identitat festiva de Cubelles, com la construcció del Via Grot l'any 1998 o la creació de l'Assaig General el 2010. També ha treballat en la renovació del vestuari de les colles, la conservació del patrimoni festiu i la promoció d'una cultura popular oberta, participativa i inclusiva. La presidenta de l'agrupació, Clàudia Rodríguez, per la seva banda, destaca que aquest any ha estat de l'esforç i la dedicació de moltes persones que al llarg de 3 dècades han treballat de manera voluntària per mantenir viva la cultura popular de Cubelles.
2: Tenim un espai comú on ens trobem i on ens coordinem entre tots i segueix estant l'esperit, inclús ara molt més, hi ha moltes més colles que en el seu moment i al final es manté la mateixa idea i inclús va en augment. Sempre la intenció és anar incorporant nous membres, anar incorporant noves colles i seguir mantenint aquesta xarxa d'entitat com en el seu moment era l'objectiu, doncs aquest enguany segueixen el mateix. Seguim fent moltes coses dintre del marc de lo que és celebració, festa major, setmana cultural, correfoc, tal. Però és cert doncs, que ha anat una miqueta a la baixa per aquesta segregació, potser podríem dir, amb les altres entitats, que et permet fer això. Tenim la sort de que a dia d'avui també existeixen moltes subvencions a nivell de Catalunya, la Diputació, la Generalitat també ofereixen moltes subvencions per formació, per restauració de material i tal, i això al final doncs, ens permet poder restaurar el nostre material que, com diem, tenim la nostra seu social a l'Escorxador, aprofitant no? La Vinentesa és un espai doncs, que fa falta una reforma i fa falta un arranjament perquè no està en les millors condicions possibles, però amb tota la feina i col·laboració dels membres doncs, la mantenim activa i això doncs, fa que amb les coses climàtiques que hem viscut, no? Doncs que si una dana, que si les ventades, que si no sé què, dintre del mateix escorxador el material també es fa malbé, perquè no deixa d'haver-hi humitat, no deixa d'haver-hi doncs, tot el material, la pols i tot, i poder subvencionar aquestes coses doncs, són molts calés i és necessari doncs, trobar efectivitats per això.
0: Tot i els reptes que encara afronta l'entitat com la millora dels espais, el manteniment del material o la recuperació d'algunes colles que actualment no poden sortir, l'agrupació continua mirant cap al futur amb voluntat de créixer i d'incorporar noves generacions. La commemoració dels 30 anys coincideix, a més, també amb un any especialment significatiu per la cultura popular de Cubelles, amb la celebració de la 40 trobada de gegants i la incorporació d'una nova colla masculina de bastons, exemples del bon moment que viu l'entitat i del seu relleu generacional. L'exposició es podrà visitar fins al 31 de juliol en horari habitual al Centre Social Joan Roig i Piera, al carrer Joan Roig i Piera 35. L'entrada és gratuïta i és una oportunitat per descobrir o recordar la història d'una entitat que durant 30 anys ha estat una peça clau en la preservació i difusió de la cultura popular i tradicional de Cubelles. La Festa Pirata de Cubelles, celebrada del 17 al 19 de juliol al Passeig Marítim, ha tancat la seva 9a edició amb una valoració molt positiva per part de l'Ajuntament. La regidora de Promoció Econòmica, Núria Planes, ha destacat la gran afluència de públic, especialment divendres i dissabte, així com l'impacte favorable que l'esdeveniment ha tingut en la restauració, el comerç i els periodistes al municipi. Segons la regidora, el bon temps va contribuir a crear un ambient molt més favorable que el de l'any passat, marcat pel fort vent. Enguany, dos factors que han fet reduir les xifres d'assistència en algunes franges han estat l'onada de calor i la coincidència amb la final del Mundial de Futbol de diumenge. Malgrat aquestes circumstàncies, el balanç és satisfactori.
3: El clima ens va fastiguejar una mica l'any passat. Aquest any el clima ha sigut fantàstic. Tothom estava molt... Bueno, jo em vaig passar quasi tot el cap de setmana, me l'he passat al passeig superbé. I era un ambient molt agradable. També va funcionar molt bé el tema de les havaneres, que era una de les novetats que havíem implementat aquest any. Superbé, la gent super a gust. Vam fer curt de cadires perquè la gent volia més, no sabíem quina resposta tindríem de la gent, i de cara a l'any que ve ficarem més cadires, ficarem més recursos perquè bueno, volem implementar aquestes havaneres al passeig.
0: Els establiments de restauració del Passeig Marítim han registrat una elevada ocupació durant bona part del cap de setmana i tant els restauradors com els periodistes han expressat la seva satisfacció pels resultats obtinguts, segons ha explicat la mateixa organització. Tot i que és difícil, diu la regidora Núria Planes, de quantificar amb exactitud l'impacte econòmic de la fira. Planes, però, considera que l'esdeveniment ha contribuït de manera significativa a dinamitzar l'activitat comercial de Cubelles. A més de les havaneres, també van tenir una bona acollida els concerts dels DJs, els tallers infantils, les escenificacions històriques i les activitats divulgatives sobre el passat pirata de Cubelles, organitzades amb la col·laboració del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. La festa havia arrencat dijous amb una conferència dedicada als beneficis històrics del port de Cubelles. Una novena edició que ha permès recuperar el volum de visitants de l'última festa celebrada abans de la pandèmia, l'any 2019, i que, segons l'organització, ha superat també les xifres de les edicions del 2022 i 2025. L'organització quantifica en 10.000 persones les que han passat pel recinte al llarg d'aquests 3 dies. La fira va reunir 30 parades d'artesania i alimentació i va oferir una àmplia programació d'activitats amb cercaviles, espectacles familiars, tallers infantils i recreacions històriques. La principal novetat d'enguany ha estat la cantada d'havaneres del grup Petita Havana i dissabte al vespre realitzava aquest acte, tot plegat acompanyat amb rom cremat, una activitat que va superar, segons Núria Planes, totes les expectatives i que va congregar un nombrós públic fins al punt que l'organització va haver d'afegir més cadires durant l'actualitat.
3: De fet, ja quan vaig venir a explicar la Fira Pirata, la programació, l'aposta musical era la novetat d'aquest any. Els DJs també molt bé, el que passa que, clar, el diumenge a la tarda, que hi havia la final d'Espanya, doncs la gent, bueno, de fet els hi vam donar llibertat a la gent que tanqués les parades quan veiessin que la gent s'anava retirant del passeig, i els hi vam donar aquesta llibertat i sí, la gent se'n va anar retirant i tothom se'n va anar a veure el futbol. Però malgrat això, tots els restauradors, totes les parades que vaig estar parlant amb uns quants, la veritat és que tothom estava molt content, que divendres i dissabte hi havia moltíssima gent al passeig i els resultats han sigut molt bons.
0: En definitiva, una festa pirata de Cubelles que recupera les xifres prepandèmia i que ja prepara una edició molt sonada, la del 10è aniversari, la que l'any que ve consolida novetats com la cantada d'havaneres. El grup de teatre del Casal de Cultura de Cubelles tornarà a pujar als escenaris aquest estiu amb Portes Tancades, una adaptació lliure dirigida per Angie Raspall de l'obra homònima de Jean-Paul Sastre. La representació tindrà lloc els dies 7 i 9 d'agost a les 10 de la nit a la Sala Sociocultural de Cubelles, un muntatge que compta amb un repartiment format per Pere Sallent, Irene Coma, Anna Mateu i Albert Lluch, que donaran vida als personatges d'una història marcada pel misteri, la tensió psicològica i la reflexió sobre la condició humana. L'argument situa els protagonistes després de la seva mort, quan arriben a una habitació tancada que acaba revelant-se com l'infern. Jacint, Inés i Estelle, tres dels personatges que descobriran que el seu càstig no consisteix en tortures físiques, sinó en haver de conviure eternament els uns amb els altres, enfrontant-se als seus secrets, les seves culpabilitats i a la mirada dels altres. En aquesta adaptació dirigida per Angie Raspall s'incorpora un quart personatge, el majordom, absent en l'obra original. Els tres protagonistes representen visions molt diferents de la naturalesa humana. Escoltem com ens ho expliquen els mateixos actors. Escoltarem primerament a Pere Sallent, Angie Raspall i els altres protagonistes.
4: I això és una obra clàssica, és una obra filosòfica clàssica, contemporània, per això que parla una mica d'això, de la mort, d'afrontar-nos a la mort, de com arribem a la mort i de com es jutja la vida un cop ens hem mort, en certa manera. I això tot parteix d'aquí en aquesta
5: però
4: habitació.
5: Però esteu vius.
4: Sí, estem als llims, no? En principi estem als llims.
5: És aquella del llim, exactament, dels llims.
0: Altres personatges que hi prenen part també han parlat del seu paper, com l'Anna Mateo.
6: És un paper molt agraït, estic contenta perquè faig una dona molt forta, molt desgraciada a la vida, n'ha tingut molta sort i sobretot això és molt forta, és molt, molt dolenta, al fons és molt dolent, però té que explicar la seva vida, té que explicar la seva trajectòria fins que ha arribat a l'amor i per què. I se troba amb els companys, que a més estic molt contenta perquè tenim un tàndem molt, molt xulo, i estic molt contenta perquè és un paper molt, molt agraït. Jo estic supercontenta de fer aquest paper.
0: També la Irene Coma parla del personatge que interpretarà dins aquesta obra, Portes Tancades.
7: Bueno, doncs la Estrella és una persona frívola i superficial, força dolenta,
5: però dolenta.
7: Força dolenta. Això depèn de qui jutgi. La moral, al final, es construeix. I el bé i el mal, al final, te'l determinen els altres, també. Diguem que és força dolenta. I no sé, ni que vinguin a veure-ho, la veritat, perquè, bueno, és interessant interpretar no cada un dels personatges que fem, perquè, en realitat, som molt diferents a el que som nosaltres, però també podríem ser ells en algun moment donat.
0: El majordom serà un altre dels personatges, en aquest cas, sota la veu de l'Albert Lluch. Escoltem-lo.
8: Que el majordom potser és el personatge que té més clares les idees de com anirà tot a l'obra, pensant que és una obra existencialista, en la qual el tema de que si el destí està escrit o no està escrit, doncs això es pot sempre debatre, però el que sí que està clar és que el majordom és l'únic que sap que si el destí està escrit, sap qui l'ha escrit.
0: Les entrades anticipades per veure aquesta obra, Portes tancades, es poden adquirir al centre social, concretament els dies 28 i 30 de juliol i 4 i 6 d'agost, de 6 a 8:30 de la tarda. També es posaran a la venda el mateix dia de cada representació abans de l'inici de l'espectacle fins a exhaurir existències.
9: Una família de Cunit ha denunciat públicament un cas de racisme cap al fill de 9 anys a la piscina municipal de Cubelles per part de dues usuàries, també menors d'edat. Segons ha relatat a Ràdio Cubelles Sandra Nicolau, mare del nen afectat, després de participar aquest dissabte passat al matí en un torneig al poliesportiu de Cubelles, van anar a la piscina i en coincidir amb unes altres nenes que tindrien entre 9 i 13 anys, van començar a rebre comentaris relacionats amb el color de pell del seu fill.
10: La seva primera impressió al veure el nostre fill, que és de color i orgullosos del color que té el nostre fill, comencen a cridar davant nostra chocolate con leche, chocolate con leche, café con leche, i tot seguit comencen a cantar la cançó, de la famosa cançó del Colacao, de ese Colacao, desayuno y merienda. Clar, nosaltres al principi no interferim perquè pensem que, bueno, no anava dirigit al nostre nen. Sí que és veritat que ens donem compte que sí que va dirigit a ell en el moment que nosaltres anem donant voltes a la piscina i cada cop que ens apropem ho canten més fort i més alt, perquè cada cop que ens apropaven era més alt i més dur, perquè hi havia moments que no tenien ni la vergonya de dissimular, és que directament el miraven a la cara i li cantaven a la cara ese colacao, desayuno y merienda.
9: Malgrat l'estupor i la indignació inicial, la família va mantenir la calma i, sobretot, va optar per protegir el nen amb comentaris positius. Però veient que les altres nenes mantenien l'actitud racista, van demanar ajuda a la socorrista de la piscina, que va col·laborar de seguida i va aconseguir frenar l'agressió verbal. La mare assegura, però, que en cap moment l'altra família els hauria demanat disculpes.
10: Decidim demanar ajuda a la socorrista en aquell moment. I bueno, en aquell moment anem a la socorrista ens ajuda. La veritat que no puc dir res dolent de la socorrista perquè l'actuació la va fer bé. Sí que he llegit comentaris i tal que les havia d'haver d'expulsar, però bueno, és que al final suposo en aquell moment són situacions que et quedes una mica en xoc perquè no saps el que fer. I bueno, ens trobem que ella va anar a parlar amb les nenes i tal, i ens trobem que també va parlar amb la mare. I la situació va ser que la mare l'únic que va fer és dir-les a les seves filles que es callessin, però no van tenir ninguna la vergonya de venir a demanar-li perdó, ni disculpes, ni al meu fill ni a nosaltres com a pares.
9: La família alerta que aquests comentaris racistes van afectar l'ànim del nen.
10: Un nen de 9 anys, aquesta situació... clar, els deixa en un estat de vulnerabilitat increïble. El nostre fill va sortir de la piscina superxafat, va arribar a casa, no va voler sopar, es va ficar a dormir directament i nosaltres vam escoltar comentaris del nostre fill dient que a tothom li feia fàstic ell. Nosaltres vam intentar parlar amb ell que no fas fàstic, que ets una persona increïble i que el teu color de pell no et defineix com a persona. M'entens? Jo també soc de color, que soc la seva mare, i bueno, jo de petita també he rebut comentaris racistes, però sí que és veritat que he de dir que mai m'he vist en una situació així.
9: I la mare considera que aquestes actituds entre menors són intolerables, per això s'han volgut posar en contacte amb Ràdio Cubelles per fer-ho públic.
10: I és un tema que crec que hem de començar a conscienciar la gent en el tema de ficar-se amb els altres i sobretot amb el color de pell, i en l'ètnia, la raça i el que sigui. Però bueno, denunciar això, hem decidit també fer pública la notícia tant al Facebook com a altres pàgines socials. Hem demanat ajuda en general perquè la situació de l'altre dia per nosaltres és intolerable. He estat llegint un par de comentaris que molta gent ha passat per el mateix i decideix callar per por, i nosaltres hem decidit pues, no callar-nos per por i prendre les mesures que s'hagin de prendre perquè tot això finalitzi el màxim possible.
9: Des de l'Ajuntament, el regidor d'Esports, David Kesbisser, ha expressat també el seu rebuig cap a aquests comportaments i ha confirmat que els treballadors que eren en aquell moment a la piscina van actuar de seguida per frenar-ho.
11: Després del que va passar aquests dies a la piscina municipal, volem rebutjar per part de l'Ajuntament comportaments i faltes de respecte a qualsevol persona. Creiem que són inadmissibles i bueno, per part nostra ja es va aclarir tant amb el personal del poliesportiu municipal com amb el personal de socorrisme que hi havia en aquest moment. Es va tractar aquest cas i esperem que ningú, cap cas més com el que va haver, doncs es torni a produir en aquests termes.
9: L'últim informe de SOS Racisme recull que han atès un total de 583 situacions de racisme a Catalunya de més de 70 municipis diferents. L'organització també lamenta que 7 de cada 10 situacions de racisme no es denuncien. El govern local es planteja instal·lar un pont de fusta provisional a la desembocadura per la lentitud del Ministeri. El regidor d'Espai Públic i Infraestructures, Josep Maria Hugué, també ha avançat en una entrevista a Ràdio Cubelles que es faltaran tan aviat com puguin un camí que connecta les Estoreres i el segon sector de Mastrader per la complexitat de restaurar el pont del Salze. El govern municipal ha enviat aquesta setmana una carta al Ministeri per la Transició Ecològica perquè acceleri la tramitació i l'execució de la restauració del pont de fusta que creuava la desembocadura del Foix. L'Estat ja va informar fa uns mesos a l'Ajuntament que aquest projecte seguiria la via ordinària i que, per tant, els terminis no serien immediats ni urgents. Així tot, l'executiu local ha tornat a insistir de la importància, pel que fa al medi ambient i també socialment, de recuperar aquest pas tan aviat com sigui possible.
12: Nosaltres què hem fet mentrestant? Doncs intentar pressionar el govern d'Espanya i el secretari d'Estat de Medi Ambient, és a dir, per part nostra, doncs hem enviat una carta dirigida ja a la ministra. Avui mateix doncs hem enviat aquesta carta una mica desesperada, no? I també el secretari d'Estat de Medi Ambient, doncs demanant, si us plau, que donguin prioritat a aquesta infraestructura, que mirin d'accelerar aquest tràmit que ara és ordinari, però que no ens passem 3 anys o 2 anys per poder tornar a tenir aquesta infraestructura.
9: Un any després de la riuada i veient les intrusions de gent que està patint l'espai natural de la desembocadura, segons ha explicat el regidor Josep Maria Hugué en una entrevista a Ràdio Cubelles, estan estudiant des del govern municipal encarregar un projecte d'instal·lació provisional que pugui accelerar la restauració del pont de fusta.
12: Hem demanat un pressupost per un pont provisional, un pont, diguem-ne, per poder donar el servei mentre ells fan aquell tràmit. I també els hi hem posat amb aquesta carta, dient, escolteu, mentrestant nosaltres hem demanat aquest pressupost, que com a vosaltres que sou els que disposeu la infraestructura, doncs hauríeu d'assumir aquest cost, entenc, però que doncs, donant una mica de resposta o de solució temporal mentre no tenim aquest projecte definitiu.
9: I en relació amb com hauria de ser el pont definitiu que construeixi el Ministeri, el govern local aposta per una opció semblant, per exemple, a la que es pot trobar en llocs com el Delta de Llobregat, que són uns ponts més respectuosos amb l'entorn i que tenen opcions per fer avistament d'aus.
12: Demanar una mica la carta als Reis, a nosaltres ens agradaria, evidentment, que hi hagués una part apantallada, tal com hi ha a la zona natural del Delta del Llobregat, una zona apantallada, que hi hagués uns heights, no?, per poder fer avistament d'aus, com també en el seu moment doncs, ja havíem parlat també natural de la Generalitat, però jo crec que ara seria el moment de redactar aquest pas amb les millors condicions possibles. Veurem què és el que farà el Ministeri. El que sí està clar que serà una tipologia de pas que serà allò que diem desmuntable, és a dir, que si ve una riuada se'l puguin dur, que no sigui un obstacle important.
9: Una altra infraestructura d'ús públic desapareguda amb la riuada de l'any passat és el pont del Salze per entrar i sortir de les Astureres. Des del juliol del 2025, els veïns d'aquesta zona, pendent de regularitzar urbanísticament, tenen un sol accés pel carrer de la Sotzena de Mastrader. Un cop detectades les dificultats administratives de restaurar el pont de manera urgent, ja que no és de titularitat municipal, la prioritat del govern local ara per ara serà asfaltar un tros de camí al carrer de Montardo que d'aquesta manera connecti amb el segon sector de Mastrader, sobretot per donar una segona via de sortida en casos d'emergència. Josep Maria Hugué, regidor d'Espai Públic i Infraestructures.
12: Al carrer Montardo hi ha un camí que se'n va fins a Mastrader 2 que les properes setmanes estem intentant d'arranjar aquest camí, ja tenim el pressupost, i ara doncs, hem de fer, a través de l'Associació Catalana de Municipis, fer l'encàrrec per poder posar asfalt en aquest camí per, si hi hagués una emergència, doncs, hi hagués una segona via d'escapament. I això ara mateix és el que ens treu una mica la son, perquè malauradament veiem doncs, cada dia incendis, veiem doncs, que la gent es queda atrapada i aquí només hi ha una via d'escapament i això sí que a nivell de govern ens preocupa molt.
9: En paral·lel, en relació amb el pont, l'Ajuntament ara ja disposa de la documentació per acreditar l'ús públic del camí, per poder reclamar-lo i d'aquesta manera encarregar un projecte per construir un pont nou allà al Salze, tal com ha revelat el regidor Josep Maria Hugué.
12: Però la gran notícia és que estem en condicions de poder començar aquest tràmit que fa 3 mesos enrere, abans de tenir aquest estudi del geògraf, no ho podíem dir perquè no ho podíem documentar. A dia d'avui ho podem documentar i doncs, hem iniciat ja aquest expedient i esperem que en un parell o 3 mesos doncs, puguem acabar inscriure el registre de la propietat i començar a demanar el projecte. Tot això, evidentment, costa explicar-li a la població perquè tot això es va dilatant en el temps, però desgraciadament el procés administratiu és així i no podem escurçar-ho.
9: En l'entrevista a Ràdio Cubelles, Josep Maria Hugué també explica com avancen les reunions amb l'Agència Catalana de l'Aigua en relació als projectes previstos per reduir la inundabilitat de la part baixa del riu o també de cara a la gestió de l'aigua de l'embassament.
13: Anem a donar inici al ple 2026/7 de la legislatura 2023-27.
9: Les protestes veïnals i les de la policia local han marcat el ple de juliol celebrat aquest dimarts. La sessió ha quedat aturada durant un quart d'hora i amb la represa encara ha patit algunes interrupcions puntuals. El centre social Joan Roig i Piera s'ha omplert de gom a gom coincidint amb el ple municipal per una convocatòria espontània crítica amb el nou sistema de recollida de residus. La crida anònima s'havia anat compartint a les xarxes socials o en missatges de mòbil i n'havien fet difusió partits com Esquerra Republicana o la CUP en els seus perfils.
13: Em deixen parlar, sisplau?
9: L'enrenou a la sala ha obligat a suspendre temporalment la sessió per petició de la secretària i s'ha fet una reunió amb els portaveus dels grups municipals en un altre lloc. Al cap d'un quart d'hora, l'alcaldessa Rosa Fonoll, d'acord amb la resta de partits, ha decidit reprendre el ple. Malgrat que en l'ordre del dia no hi havia cap punt vinculat a la recollida de residus, després de la insistència dels assistents i els comentaris que havia fet l'oposició, el regidor Josep Maria Hugué ha parlat d'aquesta qüestió.
14: Ja que vostès també han tret el tema a les brosses i per respecte doncs, a la gent que avui són presents i per respecte i de la gent doncs, que avui amb tot el seu dret, amb tot el seu dret doncs, de manifestar-se l'oposició doncs, amb el nou sistema de recollida d'escombraries, jo el que els demano és una mica de paciència, ser... Si em permeten...
9: Des de l'oposició, tots els grups han donat suport als manifestants presents al centre social i alguns han responsabilitzat directament el regidor Josep Maria Hugué del que consideren una mala gestió del sistema de recollida de residus. Sentim, per exemple, els regidors Robert Monzonis de Junts per Cubelles, Esther Soler d'Esquerra Republicana i Juana Navarrete del Partit Popular.
15: La veritat és que quan vostè ha volgut donar una explicació a la ciutadania sobre el desastre de les escombraries, no m'esperava que l'únic que li demanaria a la ciutadania fos que tingués més paciència, perquè la paciència s'ha acabat, que no ho veu que s'ha acabat la paciència. Llavors, vostè el que hauria de fer és demanar disculpes i marxar.
16: Estan governant d'una manera molt autoritària. Els hi estem dient contínuament, a cada ple, i els hi diem. Quan van presentar un pressupost tard, tard i molt malament, no van fer cap audiència pública. Potser, a lo millor, si haguessin fet una audiència pública, tota aquesta manifestació hagués anat allà i no teníem aquest pollastre i aquí estaríem per la feina que hem de fer.
17: Hoy tenemos el mejor ejemplo aquí de para lo que sirven las subidas. Nos hemos visto duplicado el recibo de la basura, duplicado, y ¿cómo está el servicio que tenemos? Pues aquí está como está. Hoy estamos aquí. Hoy estamos aquí precisamente para defender, todos somos vecinos de Cubellas y todos queremos una mejoría para el municipio. Y como tal, hemos de ver y aprender de los errores. Esto no está funcionando, las ratas se pasean por la calle.
9: El regidor Hugué ha reconegut que calen millores i ha anunciat que estan treballant en l'augment de punts de contenidors, tot i que també ha demanat que es tracta d'un model que necessita la col·laboració de la gent.
14: Hi ha certs punts que cal millorar, i cal millorar, de fet, estem treballant amb un increment de punts de recollida, hem reforçat certs punts de recollida i ho vam dir des del primer minut, necessitem també la col·laboració de tots vosaltres. Nosaltres posarem els mitjans que siguin necessaris. Nosaltres posarem els mitjans que siguin necessaris.
9: A mitja sessió plenària hi ha hagut una altra protesta quan un grup d'agents municipals fora de servei han desplegat una pancarta on s'ha pogut llegir el lema "Policia de Cubelles oblidada pel govern". En relació amb les decisions que s'han votat al ple d'aquest dimarts, el govern d'Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú ha aprovat l'increment de l'aigua d'un 27%, un augment que, tal com ha explicat el regidor Josep Maria Hugué, ja estava previst en les ordenances i estava també recollit en les condicions de la concessió, signades el 2024. A la pràctica, en un rebut mitjà d'una casa de Cubelles, que paga habitualment 64 euros trimestrals, per exemple, doncs notaran un encariment d'uns 3 euros aproximadament, és a dir, poc més d'un euro mensual o 12 euros en el conjunt de l'any. Josep Maria Hugué, regidor d'Espai Públic, ha afegit, a més, que l'actualització de tarifes ha d'ajudar a tenir més recursos per les inversions i millores previstes en el contracte.
14: Jo crec que és important parlar de la part positiva. En aquest cas tenim un contracte de l'aigua que ens permet fer inversions. De fet, el mes de setembre començarem a Mastreder una inversió d'un milió d'euros per tal de donar solució als molts problemes que hi ha d'aigua corrent a la zona de Mastreder. També està previst a principis del 2027 començar amb la construcció del tanc de tempesta del carrer Millera.
9: Els grups de l'oposició, Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP, han votat en contra d'aquesta actualització de les tarifes de l'aigua. El regidor de la CUP, Dani Pérez, ha posat en dubte la capacitat del govern municipal per fer realitat les inversions vinculades al contracte.
18: Sí que estem molt contents que facin inversions a aquest municipi. Només faltaria, el que passa que és que quan la gestiona vostè es fan tard malament amb sobrecostos i al final no acaben resolent els problemes inicials. Bueno, però tot i així, aquest govern torna a portar a ple una nova pujada que acabaran pagant els veïns i les veïnes de Cubelles. Avui és l'aigua i van ser altres tributs i el patró sempre és el mateix. Quan falten recursos, la solució és cobrar més a la ciutadania. Un problema que és que la gent veu com els rebuts no paren de pujar, però costa molt veure una millora equivalent als carrers.
9: I Jorge Mena, el portaveu de Vox, ha subratllat l'increment acumulat des de l'entrada en vigor del nou contracte de l'aigua.
19: De la tasa de l'aigua, una subida que ja se aprobó hace dos meses, una subida del 27,5%, pero desde las tarifas iniciales en 2024 el total de la subida es ya un 54%. Al final van a condenarnos a los cubellens a tener que fregar los platos con whisky, que va a ser mucho más barato que con el agua.
9: En el mateix ple d'aquest dimarts també s'ha aprovat la designació dels dies festius per l'any 2027, que seran el 30 de juliol i el 16 d'agost. I en l'apartat de les mocions, la proposta de la CUP de rebutjar el bloqueig dels Estats Units contra Cuba s'ha aprovat amb els vots a favor d'Unitat Cubellenca, el PSC, Esquerra Republicana, Cubelles en Comú i la CUP, les abstencions del PP i Junts per Cubelles i el vot en contra de Vox. L'altra moció, que reclamava l'elaboració d'un protocol municipal contra la multireincidència, a proposta de Vox, no ha prosperat. En la part final del ple, després dels precs i preguntes, el regidor de la CUP, Dani Pérez, ha presentat la seva renúncia i s'ha acomiadat de l'Ajuntament. Ramon García ha estat confirmat com a cap de llista de la CUP el 2027. Qui prendrà el relleu de Dani Pérez com a regidor en els plens el que queda de legislatura ha estat escollit també com a candidat dels independentistes a les eleccions municipals. Hem pogut parlar amb els dos protagonistes, tant en Ramon García com el fins ara regidor Dani Pérez, uns minuts abans del ple municipal d'aquest dimarts. El ple d'aquest dimarts, corresponent al mes de juliol, és l'últim de Dani Pérez com a regidor de la CUP, el que ha ocupat doncs, aquest càrrec des de que va començar a tenir representació la CUP a l'Ajuntament de Cubelles, doncs farà el relleu de cara a les sessions que quedin per acabar la legislatura. Per tenir-ne més detalls i també doncs, que ens faci una valoració de com ha anat tot això i els motius de la renúncia, doncs parlem amb Dani Pérez, regidor de la CUP fins aquest dimarts. Gràcies per atendre'ns.
20: Hola, moltes gràcies a vosaltres. A veure, els motius de la renúncia són clars per la CUP d'això, de ser regidor, ser un càrrec públic, ja sigui aquí o en altres administracions, no és ni una feina, ni una manera de fer, ni res. És un pas provisional per servir directament a la ciutadania, per no acomodar-se i sempre estar amb l'esperit aquest lluitador i reivindicatiu i amb totes les piles carregades per l'objectiu que és treballar per la ciutadania únic i exclusivament. Aquest és el motiu de la renúncia. O sigui que, en veritat, no és que sigui ben bé una renúncia, sinó que és un relleu cap a un altre company o companya. No? Què hem estat fent fins aquí durant aquests 7 anys? Bueno, doncs vam estar els dos primers anys de legislatura una mica a l'expectativa, veient com, clar, érem nous, jo no m'he dedicat mai a això, jo no sabia com funcionava i veure com funcionava tot. Després, per sort o per desgràcia, vam tenir l'oportunitat d'entrar a govern, que aquí sí que ja va ser una època d'aprenentatge molt bona, perquè vam saber i vam conèixer de primera mà com són les persones que hi ha allà, quins són els seus objectius, les seves prioritats, com es treballa, com ho fan de bé o com ho fan de malament, quines trampes fan servir doncs, per dissimular o intentar quedar bé. I aquests 2 anys d'aprenentatge van ser durs, però han sigut molt fructífers perquè ens ha portat que aquesta segona legislatura, que també hem sortit, doncs saber ja quines pedres havíem de picar per trobar informació, per trobar documentació, intentar doncs, aportar aquestes irregularitats que estan demostrades, però que al final un jutge haurà de verificar si són penalment verificables o no, i això és el que hem estat fent. Resumint, em sembla que totes les CUPs de tot arreu sempre diem que venim a obrir claixos i aixecar catifes i treure la merda, i això és el que realment hem fet a Cubelles, però literal, i ara jo crec que pel que conec el Ramon, si s'esperen que les coses aniran millor, a mi em sembla que aniran a pitjor, per ells, però molt millor per la ciutadania.
1: Bé, doncs parlem amb en Ramon García, que serà el pròxim regidor de la CUP de Cubelles. Bé, en quin moment doncs preneu la decisió que siguis, no?, l'encarregat de rellevar Dani Pérez, tenint en compte doncs que a la llista encara hi havia doncs alguna altra persona entremig? No sé, expliques també com vau prendre aquesta decisió i també doncs com t'ho prens.
21: Bé, doncs el projecte de la CUP és un projecte viu, és un projecte que va més enllà de les persones individuals, que va de projectes col·lectius i compartits amb tota la ciutadania, i doncs per en aquest aspecte els relleus són una cosa habitual i jo tampoc tinc la voluntat d'eternitzar-me dins l'Ajuntament i tampoc tinc cap voluntat d'estar més temps al que està tan Dani, i doncs per tant això és una cosa que continuarà sent així com és a la resta de municipis on la CUP té presència a les institucions. I d'això jo agafo aquest càrrec doncs amb la responsabilitat i amb la il·lusió de que ja fa uns mesos que vam celebrar una assemblea extraordinària per decidir aquest relleu, quan en Dani va comunicar que tenia aquesta voluntat de deixar de banda el càrrec, i doncs toca assumir-ho quan a mi se'm proposa com a candidat, ja no només per estar durant aquest mandat, sinó també per encapçalar les properes llistes municipals. Doncs per tant, amb coratge i amb responsabilitat per fer una CUP forta, transformadora i que de veritat tregui tot el potencial que té el nostre poble.
1: Per tant, ens confirmes també que està presa aquesta decisió de cara a la pròxima candidatura?
21: Sí, en un principi van ser votacions que es van fer de manera separada, perquè evidentment la CUP com a projecte viu també té altres membres que venen després de formular les llistes electorals, i en les dues va ser per unanimitat en una de les assemblees amb més participació que hem tingut a Cubelles des de que va ser fundada la nostra assemblea local. Doncs per tant, toca assumir aquest repte i anar-hi cap allà al maig de l'any vinent.
1: I també doncs, com t'enfrontes a aquest final de legislatura en què, evidentment, doncs, la política va pujant una mica de to, no? Més a més, segurament, no? A mesura que es va acostant aquesta data de les eleccions, quins creus que són els temes més importants que ha de treure la CUP en els plens o en aquests pròxims mesos?
21: Doncs evidentment, ser el relleu del Dani doncs també és complicat, perquè sent el que havia de ser el partit més petit s'ha convertit en el cap de l'oposició, i nosaltres volem seguir liderant l'oposició, volem seguir liderant aquesta nova manera de fer, volem dir-li al govern que s'ha acabat el poder fer i desfer a la seva voluntat sense que ningú s'assabenti. Quan la CUP hi és, dèiem que passaven coses i han passat coses, tot això s'ha acabat, la corrupció ha de ser una cosa del passat, i ara volem construir una alternativa en propositiu per construir un poble millor i a la base de les veïnes i també de les entitats, del teixit associatiu que nosaltres creiem que dona vida a Cubelles i que el govern actual té totalment oblidat.
1: Bé, no sé si vol afegir res més.
21: Bé, doncs això, que el que queda de mandat, simplement, doncs la CUP estarem concentrades en fer aliances amb el teixit associatiu, en recollir les seves propostes, ja que nosaltres volem ser el seu altaveu dins de les institucions. Nosaltres volem ser una eina útil per a la ciutadania, i la ciutadania organitzada és la manera que tenim nosaltres de recollir la seva veu i les seves voluntats.
1: Moltes gràcies.
21: A vosaltres.
0: El Viatge de Cubelles ha iniciat una nova campanya per trobar els joves i infants que prendran el relleu de les 8 figures representatives del municipi. Les inscripcions romandran obertes fins al 22 d'agost, mentre que les proves de selecció es faran el 29 d'agost al matí, i aquella mateixa tarda tindrà lloc l'acte de proclamació del nou pubillatge i el comiat dels representants actuals. En una entrevista a Ràdio Cubelles, l'expubilla Paula Martínez i l'exaragüet Jordi Lora, del mandat 2022-2024, han animat els infants i joves del municipi a presentar-s'hi, assegurant que formar part del pubillatge és una experiència que pot marcar la vida. Tots dos expliquen que van decidir presentar-se gràcies a la recomanació d'altres membres del pubillatge i que, sense saber exactament què els esperava, van descobrir una experiència basada en la cultura, l'amistat i els sentiments de pertinença. Segons afirma la mateixa Paula Martínez, que continua vinculada a aquesta tradició també com a delegada del pubillatge infantil, el món del pubillatge t'enganxa. Escoltem què ens explica el Jordi Lora i la Paula Martínez.
22: Bueno, nosaltres coneixíem gent, igual que estem intentant fer nosaltres, de buscar coneguts, que ens deien apunteu-vos, que ells ho havien viscut, i realment doncs els estem molt agraïts tots dos.
23: Sí, o sigui, crec que va ser la mateixa persona, sí, de fet, que buscaven gent i o sigui, jo no m'ho vaig plantejar de dir que no en cap moment. Va ser, vols apuntar-te? Sí. Sense saber realment què era, sense saber realment què passaria, sense conèixer a ningú dels vuit.
22: I quatre anys més tard encara aquí seguim aquí. Perquè és que de debò que el món del pubillet on com entres crec que és impossible sortir perquè t'enganxa d'aquesta manera. Jo potser diria com amistats, coneixement i cultura.
23: Jo crec que cultura també, o sigui, és, el viatge és una representació i una manera de conèixer la cultura, si no la millor, una de les millors maneres per conèixer la cultura de Catalunya i de Cubelles, família i intensitat.
0: Els exrepresentants expliquen que més enllà de lluir la banda o la faixa en els actes oficials, formar part del pubillatge significa representar Cubelles en nombroses festes majors i proclamacions d'arreu de Catalunya. Conèixer també altres municipis, compartir experiències amb representants d'altres pobles o bé aprofundir en la cultura popular catalana. Segons expliquen, els dos anys de mandat acaben convertint els vuit membres del pubillatge en una autèntica família amb activitats gairebé de cap de setmana i una relació que en molts casos es manté molt més enllà del mandat.
23: A lo millor passes de tenir a vuit persones que coneixies o que eren inclús amics teus a tenir a set persones amb les que conviuràs cada cap de setmana, a l'entre setmana per preparar que a on aneu, per plantejar on aneu, a on... O sigui, estaràs durant dos anys, gairebé tot l'any, parlant amb aquesta gent. Us convertireu en persona, o sigui... En
22: família.
23: Sí, en família.
22: És que gairebé els veia més amb ells que amb uns pares, perquè el temps lliure que tenim el dediquem a això, perquè ho volem. Perquè un cop entres, és que és impossible no dir ei, on anem el cap de setmana següent? Perquè sempre hi ha sortides i sempre vols estar allà i no t'ho vols perdre.
23: Si no tens res a fer... estaràs a una sortida, o sigui, mai estaràs a casa quan hi ha una sortida no sé on.
0: Poden optar al pubillatge totes les persones que compleixin els requisits d'edat i resideixin o tinguin una segona residència a Cubelles. En la categoria adulta s'hi poden presentar els nascuts entre els anys 2003 i 2009, per tant, tenen entre 17 i 23 anys, mentre que la categoria infantil les candidatures s'adrecen a infants nascuts entre el 2015 i 2019, tenen entre 7 i 11 anys. Les inscripcions són gratuïtes i es poden formalitzar a través del portal web de l'Ajuntament de Cubelles, cubelles.cat, o bé a través de l'Oficina de Turisme.
2: El Festival del Club Patinatge Artístic Cubelles va tancar la temporada amb un gran èxit de participació i emoció. El bosc encantat en les quatre estacions va omplir el pavelló municipal en una vetllada que el club qualifica d'èxit rotund. I és que l'entitat fa un balanç molt positiu del festival de final de temporada celebrat aquest dissabte al pavelló poliesportiu municipal. L'espectacle, El bosc encantat en les quatre estacions, va reunir prop de 115 patinadores i patinadors i va omplir completament les graderies en una nit marcada pel gran ambient i l'alt nivell de les actuacions. El públic va respondre de manera massiva a la proposta del club fins al punt que el pavelló va registrar un ple absolut sense cap seient lliure. Les 57 patinadores del Club Patinatge Artístic Cubelles, juntament amb els clubs convidats, van oferir un espectacle que va combinar música, il·luminació, escenografia i coreografies treballades durant tota la temporada. La presidenta del club, Alexandra Pérez, s'ha mostrat molt satisfeta amb el resultat de la jornada, explicant que va anar tot superbé, va sortir tot sobre rodes i mai millor dit, ha explicat amb un somriure. Pérez també ha destacat la gran resposta del públic, així com la visita, d'entre d'altres, la Federació Catalana de Patinatge, que va felicitar el club per la seva organització. Precisament l'única queixa que van registrar va ser la calor, i és que les altes temperatures van ser un únic inconvenient d'una vetllada que esportivament i organitzativament va superar les expectatives del club. Malgrat això, l'ambient festiu i l'entusiasme tant dels participants com dels espectadors va convertir el festival en una gran celebració del patinatge artístic. El festival va servir per posar el punt i final a una temporada molt positiva del Club Patinatge Artístic Cubelles després de mesos d'entrenaments, competicions i bons resultats. A més, cal veure la diferència de l'any passat quan la Dana va obligar a ajornar aquest esdeveniment que es va acabar realitzant al mes d'octubre. Enguany el club ha pogut gaudir d'una festa completa que ha consolidat doncs, el festival com una de les cites més esperades de l'estiu esportiu a Cubelles. Després d'aquest èxit i d'aquesta edició, el Club Patinatge Artístic Cubelles ja comença a mirar cap a la propera temporada amb la satisfacció d'haver tancat el curs amb una nit que difícilment oblidaran les patinadores, els familiars i els aficionats que hi van assistir.
9: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
3: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
9: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
0: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
4: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes de Ràdio Cubelles, Dansa Viva, que esteu escoltant al 107.5 de la FM, el teniu en antena dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i el podeu escoltar també a la vostra comoditat al podcast de la ràdio, radiocubelles.cat, ràdio a la carta.
1: Molt bon dia. Us donem la nostra més cordial benvinguda un cap de setmana més a Dansa Viva, l'espai sardanista que us acompanya els caps de setmana a Ràdio Cubelles. Us el preparem i presentem la Francesca i el Josep.

Encetem el programa d'avui amb una sardana que ens porta a Mollet del Vallès, d'un compositor local, Àngel Catafau i Salvó, Aires Molletencs, que interpretarà la Cobla Montgrins.

Hem escoltat la Cobla Montgrins amb aires molletencs d'Àngel Catafau i Salvó. Escoltarem tot seguit la Cobla Principal de la Bisbal amb una magnífica sardana d'un dels nostres grans compositors, Manuel Saderra i Puigferrer. És del 1944 i la va dedicar a la seva esposa, Fausta.

La cobla La Principal de la Bisbal ha interpretat Fausta, una gran composició de Manuel Serra i Puigferrer dedicada a la seva esposa.

Estimats oients i seguidors, aquesta setmana hem fet una segona selecció de sardanes d'un CD publicat molt recentment per la Cobla Montgrins, que porta per títol Cobla Virtuosa, del qual podem gaudir amb la col·laboració de la Confederació Sardanista de Catalunya. Conté sardanes obligades que esperem que gaudiu amb aquesta gran cobla i són peces a les quals destaquen especialment alguns instruments solistes. Tot seguit tenim una obra amb protagonisme d'un instrument poc habitual per les obligades, el trombó, del compositor de Perpinyà, Michel Paris i Forns. Un trombó nostàlgic, amb la Cobla Montgrins.

Era la sardana Un trombó nostàlgic, de Michel Paris, un autor de Perpinyà, professor de clarinet que ha tingut medalla d'or de clarinet i tible. A continuació, una obligada de contrabaix de 1990 del compositor Martirià Font, Rondinaire.

era una obligada de contrabaix del compositor banyolí Martirià Font, rondinaire. Tot seguit, una obligada per a dues tenores del 1979 de Conrad Rafart, instrumentista de la Cobla Montgrins. És el duo de Taurus, que interpreta com a solista junt amb el seu company Quim Reixach.

Era una obligada per a dues tenores, el duo de Tauros, de Conrad Rafat, i amb la interpretació com a solistes del propi autor i Quim Rechach, els dos tenores de la Montgrins. La sardana que tenim a continuació té com a solista el Tiple. És del 2022 i el seu autor és Jordi Vilaró, intèrpret de la Cobla Montgrins, que va compondre aquesta peça expressament per incloure-la en aquest CD i per ser interpretada en companyia de David Bondia, el seu company de títol. Porta per títol Un món oníric, un homenatge als somnis.

Acabem d'escoltar Una brigada de tiples, un món oníric, de Jordi Vilaró amb la Cobla Montgrins i el seu duet de tiples, Jordi Vilaró i David Bondia. Amb la Cobla Montgrins escoltarem a continuació una brigada de flabiol d'un històric d'aquest instrument i fundador de la Cobla de Torroella de Montgrí, Pere Rigau, anomenat Barretó, una rialleta, una composició enregistrada pel mateix Pere Rigau l'any 1906 en disc de pedra.

ha estat una obligada de Flabiol, una rialleta de Pere Rigau Barretó, una sardana que van adaptar destacats compositors com Jordi León, Bernat Castillejo i Marcel Sabater. I tancarem aquesta selecció d'obligades enregistrades per la Cobla Montgrins amb una de trompeta i fiscorn del 1996, d'un compositor de referència també en les obligades, Ricard Viladesau. És Atrevida.

Anem a l'espai que dediquem a compositors dels quals aquest 2023 es compleixen 100 anys del seu naixement. Avui serà Lluís Albert, nascut a Barcelona l'any 1923, però amb ascendència familiar de l'Escala, que ens va deixar a l'any 2021. Escoltarem la seva sardana Placidesa, que serà a càrrec de la cobla Cadaqués.

Bé, doncs estem ja a la part final del nostre programa. Esperem que us hagin agradat les sardanes que hem triat per avui i esperem que també que ens acompanyeu de nou la setmana vinent, escoltant la nostra estimada música de cobla. Avui acabarem amb referència a dos compositors amb dues sardanes. Primer serà Domènec Moner, de qui enguany es compleixen 20 anys de la seva mort. D'ell escoltarem Aimada Joaquima, del 1921, que interpretarà la cobla Ciutat de Girona.

ha estat la cobla Ciutat de Girona amb Aimada Joaquima, de Domènec Moner, compositor que va néixer a Lloret de Mar l'any 1907 i va morir a Sant Pere de Ribes l'any 2003.

I per finalitzar el nostre espai, escoltarem una sardana del compositor de Palamós, Amadeu Cuadrado, que ens va deixar l'any 2017 i enguany es compleixen 90 anys del seu naixement. És una dedicatòria a la seva vila del 2011, 50 anys de bàsquet a Palamós, i la podrem escoltar amb la Copla Montgrins. Acomiadarà avui el nostre Dansa Viva. Bon cap de setmana i a reveure!

0: Hola amics, què tal? Qui us parla? Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mont Country. És per mi un plaer un dia més estar aquí amb tots vosaltres per gaudir i passar aquesta molt bona estona escoltant música country, la música que només s'escolta aquí, eh? A Ràdio Cubelles i al 107.5 FM, com sempre dic. Avui farem, doncs això, el programa especial ja de final de temporada, especial en el sentit de que és un programa, com que ja acabem la temporada 25-26 i iniciarem un període petitet, concretament petit, més o menys, de vacances, doncs, bueno, doncs la qüestió serà poder-ho celebrar-ho o arribar a aquest punt el més alegre possible. I com que no pot ser d'una altra manera, com sempre dic, doncs mira, després anirem començant i comentant cosetes, va. Doncs comencem, va.
1: Honor, blessing, special, one, two, let's do it.

5 punts. Molt bé, mira, hem començat amb molta alegria, eh? Aquesta cançó que ens tocava concretament, que és una, això és una James Bond, eh? Aquesta cançó concretament ens la tocava el Danny Davis amb la Nashville Band. I el títol d'aquesta cançoneta concretament era Orange Blooded Special. I ara a continuació escoltarem el Remy McDowell, que ens cantarà Sweet Me Saturday Night Special.

Oh, yeah. Molt bé. Sí, senyor, vinga, doncs, mantenim l'alegria que ens caracteritza. I ara, a continuació, escoltarem el senyor Alan Jackson, que ens canta You Never Know.

Ui, molt bé, bueno, bona marxa, eh? Bé, però ara escoltarem una coseta més tranquil·la, perquè també convé doncs, anar-nos relaxant de tant en quant, només que res per anar recuperant una mica la respiració, eh? I ara a continuació escoltarem a la Miranda Lambert, que ens canta Love You Memory.

Bonica, eh? Bonica i tranquil·la i agradable, aquesta cançoneta que ens l'ha cantat la Miranda Lambert. Molt xula, sí senyor. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Mark Ford que ens... i el Neptune Club, que ens cantaran Last Time Around. Ai, ai.

Perfecte, vinga. Molt bé, i ara a continuació escoltarem a l'Ashley Monroe i Black Stelton, que ens cantaran You Ain't Tolin and You Ain't Porter. Aviam si podem començar, que això encara sembla que no es volia acabar. Sí, ara sí, comencem.

0: But my blue eyes still sparkle.
1: Bé, amic, jo voldria només fer un petit comentari, doncs, de les circumstàncies que es donen ara. Aquest programa, concretament, és l'últim programa del 2025-26. Aquesta temporada l'hem acabat i l'acabem avui, concretament, i és la 19a temporada de música country. O sigui, són 19 anys de fer música setmanalment en aquesta gran emissora que és Ràdio Cubelles. I això, doncs, per mi sempre ha sigut, i ja us ho he dit mil vegades, ha sigut un plaer, una immensa satisfacció poder estar aquí cada setmana i donar, doncs, una miqueta de lo que a mi m'agrada i esperar, doncs, que la gent que m'escolta i la gent que escolta habitualment Ràdio Cubelles, doncs, també li pugui anar agradant, que és la música country. Bé, doncs això vol dir que ara ens agafarem un temps de descans, que serà aquest mes d'agost, aquestes vacances d'estiu, i farem, doncs, això, una mica de repòs, recuperarem una mica la memòria musical, a veure si podem anar descarregant i buscant novetats per la propera temporada, si Déu vol. I també us haig de dir, doncs, que els programes que es aniran emetent durant tot aquest mes d'agost i possiblement part del setembre seran reposicions, programes que ja s'han emès en aquesta gran emissora, i llavors, doncs, bueno, es aniran reeditant per poder-les escoltar i anar mantenint el temps musical d'aquesta emissora. Recordeu-vos que la programació és el dimecres de 9 a 10 i la repetició del mateix programa és dels dissabtes de 10 a 11. Per tant, vull dir, perquè ho tingueu present, doncs, que podeu escoltar un dels espais musicals d'aquesta, o dos espais de l'emissora, eh? Dos horaris. Res, jo era això. Només comentar-vos, doncs, això, que aprofitant, doncs, aquestes vacances mirarem de carregar les piles vosaltres, que m'escolteu, i jo també, eh? Doncs va, vinga, com que jo voldria... Bueno, aquesta cançó que estem escoltant així de fons, ens la canta el Trency Hopkins, eh? Perquè puguem anar-la disfrutant. I ara, a continuació, doncs, escoltarem Nashville Anderson, que ens canta Moby On.

Molt bé. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Tim Murphy, que ens... Sí, ja ho dic bé, ja, el Tim Murphy, que ens cantarà el The Silence i Can't Stand.

0: whiskies.
1: Bueno, sí, ja. Si pagues tu, el whisky ens el podem prendre quan vulguis. Va, vinga, com no pot ser d'una altra manera, va, que els catalans som així, home. Què carai. Va, sí, ara a continuació escoltarem el Robert Mitchell, que ens cantarà Louisiana Saturday Night.

Molt bé, xula, eh? Sí, sí. Vinga, i ara a continuació escoltarem a Jody Jokins, que ens cantarà When They Come to Love.

sí senyor, vinga. I ara a continuació escoltarem l'Antonic McPrince, que ens cantarà Imma Jackson.

bé, molt bé. Portem un ritme bastant agradable, eh? Penso que està molt bé. Tranquilet, no molt estrident, no molt tranquil, però bueno, està bé. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Brantley Walker, que ens cantarà Life of Love.

Bueno, perfecte. Sí, senyor. Vinga, i ara a continuació escoltarem el Kenny Chesney, que ens cantarà Tennessee Whiskey.

Bé, amics, no comença el programa altra vegada, eh? No us penseu. És la sintonia d'aquest programa que espero i desitjo doncs que al setembre la puguem escoltar tots altra vegada. Estem ja en període de vacances, començarem ara aquest mes de descans segurament i un mes i alguna més, serà el mes d'agost i poder alguna de setembre, i llavors, doncs, mira, ens tornarem a retrobar, espero, retrobar-vos a tots, segur, i serem tots, segur, perquè si no passaré llista i llavors, bueno, apuntarem falta qui no hi sigui. Bé, amics meus, ha sigut un plaer una vegada més estar aquí amb tots vosaltres, i ja ho sabeu, ens trobem al setembre, esperant i desitjant doncs, que tingueu una molt bones vacances, que passeu un molt bon estiu, el que quedi de l'estiu, que superem la calor de la manera que sigui, i de res, doncs a disfrutar-ho i a gaudir amb la família, amb els amics, amb la nòvia, amb els nòvios, amb el que qui sigui, amb qui sigui, amb els fills, sobretot, amb els fills també. Doncs bé, amics meus, ha sigut un plaer un dia més estar aquí amb vosaltres i em despedeixo fins al setembre, si Déu vol. Adéu-siau!

Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir. Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

Cultura, història, efemèrides, curiositats, esports, tant de Cubelles com d'arreu del món. I tot amanit amb música de diferents estils i èpoques. Això és Can 60, un desordre radiofònic

I dir-vos que aquest programa doncs, serà el darrer que fem abans de les vacances del mes d'agost. Això no vol dir que durant el mes d'agost no s'ofereixi Can 60, però sí que a partir de l'1 d'agost i fins a finals d'aquest mes doncs, hi hauran programes repetits d'aquest mateix any o alguns altres. O sigui que són 4 setmanes o 5 en què repetirem programes que ja van sortir en antena. El programa d'avui el dedicarem a dos fets bàsics. Un, continuarem amb la sèrie El comerç i els oficis de Cubelles, un treball realitzat per la Toni Vina i el Xavier Martínez. I per l'altre, començarem parlant dels 750 anys de la mort del nostre rei Jaume I. I començarem doncs, precisament amb aquest tema doncs, que també ha sigut d'actualitat aquests darrers dies amb les commemoracions que s'han fet arreu. El Jaume I va morir el 27 de juliol de 1276, a València, després d'una convalescència de quasi un mes a Alzira, a la comarca de la Ribera Alta, on va abdicar i declarar les seves darreres voluntats. El rei va emmalaltir mentre tornava de la frontera meridional del regne. A la llit de mort, a la casa reial o casa de l'Olivera d'Alzira, un recinte fortificat en el qual s'allotjaven les seves estades a la vila riberenca, va deixar les operacions en mans de l'hereu. Allí mateix va dir als seus fills que havia augmentat 10 vegades el poc que li havia lliurat al seu pare. Aquesta afirmació, en bona part exagerada, ens mostra quina era la idea que el rei tenia de la seva persona i del seu paper en l'acreixement, la renovació i el prestigi que havia procurat a la corona de Catalunya-Aragó. El rei malalt se'n va anar a València després del 23 de juliol. El 26 de juliol, ja al cap i casal, va signar els tres últims diplomes i el dia 27 va traspassar després d'un regnat de 63 anys. Les despulles del Jaume I, del rei Jaume I, van ser dipositades a la catedral de València, prop de l'altar de Santa Maria. Dos anys després de la seva mort i una vegada sufocada la tercera revolta dels sarraïns valencians, el seu fill i hereu, el rei Pere el Gran, va poder complir els designis testamentaris del seu pare. Així, al maig del 1278, amb grans honors i ornaments, el cos del rei Jaume I es va traslladar al monestir de Poblet, on va ser soterrat.

Acabem d'escoltar el cantant empordanès Josep Tero amb el tema Amo l'aroma. I ara continuarem doncs, amb algunes pinzellades sobre el rei Jaume I motiu dels 750 anys de la seva mort. El 2 de febrer de 1208 va ser quan va néixer a Montpeller el Jaume I, comte de Barcelona i rei d'Aragó entre 1213 i 1276. Rei d'Aragó de València entre 1239 i 1276 i de Mallorca entre 1229 i 1276. I, a més, senyor de Montpeller. Sobre l'engendrament del rei Jaume, fill de Pere el Catòlic i de Maria de Montpeller, com que el rei Pere rebutjava la seva muller i hi havia preocupació per l'absència d'un hereu legítim, es va ordir una trama per a enganyar-lo. Els primers de maig del 1207, aprofitant que el rei era a Montpeller, li van dir que una dama que desitjava tindre per amistançada l'esperava en un palau de la ciutat. Però en comptes de la dama, va ser la seva esposa, Maria de Montpeller, qui va passar la nit amb el rei, mentre a les fosques aquest pensava que jeia amb la dama que desitjava. A fi de donar fe de l'engendrament, Maria de Montpeller havia estat acompanyada per 24 prohoms i dos notaris, abats i priors, l'oficial del bisbe i diversos religiosos, 12 dames i altres tantes donzelles. No sé, això ara ho dic jo, quina intimitat, no? Quan va arribar al matí, van entrar tots a la cambra i Maria de Montpeller va revelar la seva identitat, explicant-li al rei el que havia succeït. Aleshores, ell va dir que, pues així era, que plegués a Déu que fos complit llur enteniment. Repeteixo, pues així era, que plegués a Déu que fos complit llur enteniment, acceptant, doncs, el que havia passat. I aquell mateix dia se'n va anar a Montpeller a cavall. Passat el temps de l'embaràs, el rei en Jaume I d'Aragó va néixer al Palau dels Tornamira de Montpeller la nit de l'1 al 2 de febrer del 1208.

I ara acabem d'escoltar un altre dels nostres grans músics, el Rafael Subirachs, antic membre dels 16 jutges, que ha interpretat el tema Si jo fos pescador. I veu unes quantes cosetes més del Jaume I. Sent infant, l'any 1913, va quedar orfe de pare i mare i, a més, va haver de fer front a la conflictivitat política d'aquell període. Superada la crisi amb què començà el seu regnat, s'obria un període de creixement per a Catalunya i Aragó lligat a un procés d'expansió territorial. La monarquia va emprendre la seva primera aventura marítima amb la conquesta de Mallorca, preludi de les conquestes peninsulars posteriors i més extenses. El 5 de setembre del 1229, l'estol català va salpar de Salou, Cambrils i Tarragona i va conquerir Mallorca a Abul Ulà Idris al-Mamun. Va desembarcar a Santa Ponça i va vèncer els sarraïns a la batalla del Porto Pi. La conquesta de Mallorca va ser ràpida. El setge va durar 3 mesos i va acabar amb l'assalt general, comandat personalment pel rei Jaume I. Als 23 anys, el Jaume I inicià la conquesta del Regne de València, aprofitant la descomposició i decadència de l'islam i per tal de donar una orientació al potencial bèl·lic dels seus barons, unint-los en un objectiu comú. L'octubre del 1238, hem dit que València l'octubre del 1238, conquerida la ciutat de València, el rei era ja sobirà des del riu Roine fins al Xúquer. La croada en terres valencianes anava a continuar. El 1245, amb la rendició de Biar, el rei va donar per finalitzada la campanya militar. Entre 1264 i 1265, conquistà Múrcia i la lliurà a Alfons X, de manera que complia així amb el tractat d'Almirra. Els seus últims anys van ser agitats per una sèrie de revoltes de la població sarraïna. A part d'iniciar les grans conquestes hispàniques i mediterrànies, Jaume I va ser el que aprovà la formació de les grans institucions, que van ser les Corts, el Consolat de Mar i els Consells Municipals.

Una cançó inoblidable, Have You Ever Seen the Rain? Creedence Clearwater Revival. Va, per acabar, res, dues cosetes més del Jaume I. He dit al començar que poc abans de morir, el Jaume I va estar convalescent gairebé un mes a Alzira, la població de la Ribera Alta, que precisament aquest any ha declarat l'any Jaume I, i s'hi fan tota una sèrie d'homenatges al nostre rei. Bé, el cronista oficial d'Alzira es diu Aureliano J. Lairón Pla i ha fet un article sobre el Jaume I, aprofitant doncs, aquesta efemèride dels 750 anys de la seva mort, i només una cita que recullo ja per tancar aquest tema del Jaume I. Diu aquest cronista que la importància que per l'històric Regne de València i per l'antiga Corona d'Aragó té la figura del monarca és de sobre coneguda. Només el fet de la incorporació de les terres valencianes a la civilització cristiana occidental, amb tot el que això va suposar, ho justifica. Jaume I ha sigut el rei més estimat del poble valencià, que l'ha convertit en motiu de llegenda. El fundador del nostre regne ens va deixar un testimoni extraordinari de la seva vida en el llibre dels fets. Busted flat in Ben Rouge, waiting for a train.

En el món de la música popular, ja sigui el rock, el pop, el soul, el blues, el country, etc., deixant de part els Beatles, hi ha cançons bones, boníssimes, i n'hi ha que poden ser tan bones com la que acabem d'escoltar ara, però més no. Me and Bobby McGee, Janis Joplin. I ara deixem el Jaume primer i agafem l'anuari del 2004 del grup d'estudis covellencs Amics del Castell i continuem amb la sèrie que fa unes quantes setmanes que l'estem explicant sobre el comerç i els oficis a Cubelles, un treball realitzat pel Xavier Martínez i l'Antoni Pineda. La setmana passada vam acabar amb el secretari municipal i avui continuem amb un altre ofici com és la cosidora i modista. Diuen que un dels oficis menors pel que fa al seu reconeixement en el llibre de matrícules de l'Ajuntament de Cubelles va ser el de cosidora. Ofici tradicional, femení i no declarat oficialment, ocupa gran quantitat de dones de la nostra vila. La part més dificultosa en el procés d'elaboració d'una prenda era el tall, feina que normalment anava a càrrec de les modistes. La feina de cosir era més popular entre les dones cubellenques, donat que les núvies rebien sòlitament una màquina de cosir com a regal de noces. Malgrat això, les possibilitats econòmiques de l'època no permetien gaire lluïments amb la roba i moltes peces s'apedaçaven per poder-la seguir usant. Els tallers de moda es convertiren en veritables centres socials per a les senyores. Mentre els homes anaven als cafès, les mestresses despenien llur temps fent petar la xerrada en els tallers de costura. Santa Clara, invocada el 12 d'agost, és la patrona de les dones que anaven a repassar roba i a cosir a casa d'altres, car sembla que la santa ho havia fet com a obra de misericòrdia a les cases pobres.

Ara han estat els Manel amb el tema Pla Quinquenal. Vinga, i ara continuem amb la cosidora i la modista, ja que el treball aquest tracta, recordo, entre 1890 i 1940. I ara doncs, ens parlen que per la tradició oral, les covellenques que sabem que es van dedicar a fer de cosidora i modista van ser les que anirem citant ara. Josepa Rovirosa i Escardó, nascuda el 1894, la Josepa Rovirosa tenia el taller de modisteria al carrer Ordóñez, número 6, avui Víctor Balaguer, al castell de Cubelles, pel que era coneguda com a Pepeta del Castell. Començà ja als 18 anys, el 1912, i continuà fins més enllà del període que hi ha estudiat. Posteriorment, ja als anys 40, la seva filla, Maria Josepa Vidal i Rovirosa, l'ajudaria en la feina. Concepció, Avinyó i Roca. Casada amb el fuster Llorenç Armengol i Creus, a finals del segle XIX exercia la modisteria al capdavall del carrer Major. L'any 1910 canviaria d'establiment quan el seu marit traslladà el negoci de fuster a la plaça Balmes i passà a cosir al primer pis, a sobre de la fusteria. Maria Avinyó i Papiol. Nascuda l'any 1908, la Maria Avinyó, coneguda com la Maria Daniel, es dedicava a fer pantalons. La Maria Avinyó era dona del fuster Melitó Artigues i mare del conegut titular de la botiga de diaris Octavi Artigues i Avinyó, tancada uns anys endarrere. Elvira Rossell i Fontanals, nascuda l'any 1908. L'Elvira Rossell, dona del barber Joan Montaner i Trevé, va tenir un negoci de costura a l'actual carrer de Víctor Balaguer, on avui hi ha un celler de venda i tas de vins del Pérez i Castellví, del Carles Pérez, i el carrer de Sant Antoni 13, al pis de sobre de la barberia. La principal feina que feia era un tall de la tela. Un cop al mes arribava a la nostra vila un marxant de Barcelona amb els teixits i fornia l'olvideta de la primera matèria per tallar la roba. El negoci consistia en una petita habitació amb una taula gran per tallar i una màquina de cosir per confeccionar. Lògicament, hi havia força cadires, car era costum de les dones del poble anar-hi a passar les tardes, tot comentant l'actualitat del poble. I fins aquí l'ofici de cosidora i modista. Continuarem encara parlant d'altres oficis, però abans escoltem el Ray Charles fent una versió del gran tema dels Beatles, millor dit del Paul McCartney, Yesterday.

Fantàstic. I ara anem per un ofici no gaire agradable, el d'enterramorts. Diuen que a la nostra vila no hi havia un ofici específic d'enterramorts fins arribada a la dècada dels 30. Quan algú moria, el fuster del poble, entre 1890 i 1940, fou majoritàriament a Llorenç Armengol i Creus. Feia les caixes de fusta, folrades de tela negra. Els taüts tenien uns passadors travessers per poder-hi col·locar uns pals per transportar el difunt. Quan algú moria, les seves despulles eren traslladades per dos veïns de la part baixa del seu carrer i per dos veïns de la part alta, per sorteig, fins al cementiri. La situació, poc reglamentada, donava lloc a més d'una discussió per la negativa d'alguns a transportar els fèretres. Un cop al cementiri, era el paleta triat per la família qui s'encarregava d'obrir i tancar els nínxols. La situació canvia als anys 30, quan en Narcís Bardagí Torrevedella va regalar un cotxe fúnebre al municipi. El vehicle, pròpiament com els dels films del Far West, era de color negre, anava tirat per un cavall i restant funcionament fins a inicis dels anys 60, quan va ser substituït pel vehicle a motor. El cavall era del veí que, per ordre de l'Ajuntament, havia de portar l'animal i conduir el cotxe fúnebre. El consistori va conservar guardat el carro mortuari fins ben entrada a la dècada dels 90. Sant Gaietà, recordat el 7 d'agost, era el patró dels enterramorts, magolaires i altra gent que intervenien al trànsit de la mort, com ara vetlladores, vestidors i velles ploraneles. També els que tenen oficis funeraris resen el 26 de desembre a Sant Esteve. El covellenc que l'any 1939 hi figurava com a enterramorts era Josep Escardó i Mestres, que tenia cura del cementiri municipal de la nostra vila. Apareix en els expedients de depuració de funcionaris que el règim feixista va incoar els treballadors del nostre ajuntament l'any 1939.

El 1968 els Beatles van treure un àlbum, un doble àlbum, que van anomenar simplement l'àlbum blanc, en què per molta gent i per mi mateix la millor cançó era aquesta que acabem d'escoltar ara, While My Guitar Gently Weeps, la millor cançó del George Harrison juntament amb Here Comes the Sun de l'àlbum Abbey Road. Seguim amb el comerç i els oficis a Cubelles i ara li toca el torn al Marjaner. El marjaner era la persona que feia marges de paret seca als camins i terres de conreu. Alineant les llenques de pedra a ull, el marjaner feia murs i parets en els camps de la nostra vila. El tarragoní Antoni Rovira i Virgili era un apassionat dels marjaners. Considerava que els murs rústics de pedra seca eren l'arqueologia dels camps, el producte i senyalen inequívocs del persistent esforç de generacions i que haurien de rebre el reconeixement de monuments històrics. Va dir que la individualitat de forma i cromatisme de les pedres dels marges i la singularitat de cada un dels camps que tanquen o esglaonen porten a formar paisatges agrícoles per la suma d'una munió de peces diverses que són l'oposició a la terra ampla i seguida, que considerava monòtona i buida de caràcter. En canvi, l'heterogeneïtat i la personalitat de cada tros de terra eren per a ell la plasmació i l'emblema de la seva societat, dinàmica, rica i complexa, sempre contrària a l'uniformisme empuridor i tirànic. Malgrat no figurar inscrits en el llibre de matrícules de l'Ajuntament, els marjaners que es recorden a la nostra vila en el període estudiat van ser Pau Borrell i Palou, pare de Josep Borrell, qui seria campaner de Cubelles. En Pau Borrell era qui era més conegut com Pau Guixo, feia marges als camins i trossos del nostre poble. Durant la República seria regidor de l'Ajuntament. Pere Socies i Creus, conegut com el de Cal Màrtir, en Pere Socies, qui també es dedicà a l'ofici de barber, va ser un dels cubellencs que exerciren de marjaner. Josep Amorós i Palau, el germà del comerciant de sabates Pere Amorós, també es guanyà la vida donant forma a les pedres.

Sí, abans hem escoltat el Ray Charles versionant Yesterday, una cançó dels Beatles. Ara hem sentit un altre tema del quartet de Liverpool, Eleanor Rigby, interpretat per la gran reina del sol, Aretha Franklin. I vinga, per tancar per avui el tema aquest del comerç i els oficis, parlarem de l'empleat del ferrocarril. El ferrocarril arriba a Cubelles l'any 1883. Dos anys abans, mercès a l'impuls de l'insigne Patrici Vilanoví, Francesc Gomà i Ferran, havia estat inaugurada la línia entre Barcelona i Vilanova. L'estació de tren de Cubelles, datada del mateix 1883, consta de dues plantes. D'una banda, la planta baixa, on es troben els despatxos, guixetes i sales d'espera. De l'altra, la primera planta, on ja des de l'inici residien les famílies del cap d'estació i del factor, empleat que dona les sortides als trens i en controla el pas. Així doncs, Cubelles va veure des de la posada en marxa del ferrocarril el pas d'un gran nombre de carrilaires, nom amb què eren coneguts els empleats del tren. Les diferents especialitats dels treballadors del ferrocarril eren cap d'estació, guardabarrera, maquinista, fogoner, factor de circulació, via obra i cap de tren. Molts dels ferroviaris que van venir fins a Cubelles es van casar amb mosses de la nostra vila. N'hem arribat a comptar fins a 8 matrimonis de treballadors que no havien nascut a Cubelles amb dones del poble. Alguns dels treballadors que hem pogut recuperar són Joaquim Pineda, pare d'un dels autors del present estudi, Domènec Porrà, Cristòfol Martí, Francisco Rivero, Joan Domènec i Ferrer, Rafael Ibáñez, Manuel Villagrasa, Joan Montaner i Ballester, Joan Orozco, Francesc Fontanals, Francisco Montoyo, Ramon Ferrer i Ràfols, Joan Papiol i Fontanals, Agustí Rillo, Josep Forcada, Emilio Pérez Burón, Josep Marcilles, Josep Montaner o Joan Font. En un ofici típicament masculí, ens mereix un esment destacat la feina de la Maria Fontanals i Granell, qui va ser guardabarrera en el pas Aribell que antigament hi havia a l'alçada de la Mota de Sant Pere. La Maria casà amb Pau Coll i Duc i amb dos van ser coneguts com els de Cal Pau Llarg. I fins aquí, doncs, uns quants capítols més, uns quants apartats més, del treball que van fer l'Antoni Pineda i el Xavier Martínez, i l'Antoni Pineda, a l'anuari 2004 del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. Com sempre fem en aquestes darreres setmanes, el poc temps que ens queda el dedicarem a escoltar música, i ara he triat els Beach Boys pel tema Do It Again.

I per acabar aquest programa d'avui, escoltem una versió de la Santa Espina a càrrec d'aquell gran grup instrumental madrileny que es deia Los Relámpagos.

0: I fins aquí, doncs, aquest programa d'avui. Recordo que durant el mes d'agost doncs anirem posant programes repetits. Gràcies per acompanyar-nos en aquest Can 60. Que passeu un bon... acabeu de passar un bon estiu i a reveure el mes de setembre. Res més. Doncs això que dic. Bon estiu i fins la propera ocasió. Adéu-siau.
1: Heu escoltat Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

Hàbits per estalviar energia. Fer servir bombetes de baix consum. Apaga els llums si no són necessaris. Quan hagis d'encendre el forn per cuinar, organitza't per aprofitar el forn amb altres elaboracions. Evita consumir combustibles fòssils. Passa't a l'energia renovable. Obre les persianes durant el dia perquè entri la llum solar. Tanca la calefacció d'habitacions que no utilitzes. Regula la temperatura de l'aigua de la caldera. Baixa la temperatura de l'aigua sense passar fred. No compris productes que, per ser produïts, requereixen un malbaratament de recursos.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Conza.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

0: Bon dia, amics meus. Aquest és el programa número 10 de a 50 dels 60, l'època nova. Doncs, ja sabeu que soc, com que sóc molt aficionat a la música italiana, he trigat una sèrie de discos del Domenico Modugno, que sabeu que és l'autor del Volare, del Piove, etc, etc. Començarem una cançó de seva que diu, que se'n diu molt popular, no és de les més populars, però sí, Dio come ti amo. Amics meus, aquí el teniu, Dio come ti amo.
1: Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi.

0: com
1: ell. I ara, parlant de Bambina, és una que diu, no Bambina mia, continuem amb el Domènico Modugno, aquí la teniu, no Bambina mia.

Continuem amb Domenico Modugno i no bambina mia. Us dic una de les seves bones. Resta con me.

Sí, Domenico, ens quedarem amb tu, que és el que diu, resta com me, queda't amb mi. Aquesta era una de les seves populars, però també en tenim una altra que es diu Vecchio Frac. Amics meus, aquí continuem amb Domenico Modugno, del Vecchio Frac.

0: El Frac, una de les clàssiques. Continuem amb Domenico Modugno i la meva veu ronca i estranya, però la vida ja a vegades és així. Hi ha una que se'n diu Il maestro del violino, amb Domenico Modugno.
1: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
2: Fa la mi. Re mi fa. Attenzione al mi. Sol. Si fa.

per acabar, una de les seves més populars, és el famós Piove. Amics meus, aquí, als 50 dels 60, el famós Piove. Adeu.

0: Adeu, fins ara.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
3: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
3: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo, i avui... DJ Romo, Weekend Night...
6: Benvinguts a la màquina del temps.
7: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
4: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
2: La Festa Major Petita de Cubelles dona el tret de sortida amb tota una setmana plena de tradició, espectacles i activitats per tots els públics. Diumenge 26 de juliol començarà tot plegat amb una visita guiada gratuïta a l'Espai Natural del Foix. A la tarda celebrarà la 40 trobada de gegants a Cubelles amb una cercavila pels carrers del municipi seguida del sopar de germanor de les colles geganteres. Una trobada de gegants que tradicionalment començava a la plaça dels Pobles d'Espanya i que transcorria per sota la carretera, però que enguany canvia el seu recorregut. Tindrà com a punt de sortida la Rambla Pau Casals i aquest és, doncs, el principal canvi d'un dels actes més emblemàtics de la Festa Major Petita. Segons ha explicat la regidora de Cultura, Renata Bedós, tradicionalment el punt més crític del recorregut era el creuament de la carretera. Com que no és viable tallar-la perquè hi passin les 40 colles participants, enguany s'ha optat per modificar l'itinerari i iniciar-lo des de la Rambla Pau Casals. En aquest espai, tots els gegants quedaran exposats abans de la sortida, mentre que la ballada conjunta tindrà lloc a la plaça del Mercat, on actuaran totes les colles després de baixar pel passeig Vilanova.
3: Baixant des de la Rambla Pau Casals, hi haurà la baixada del passeig Vilanova, que esperem que vagi bé, perquè no serà fàcil fer una baixada de gegants en aquell punt, però les colles s'hi van veure amb cor, tant la colla de Cubelles com la resta de colles, i després hi haurà aquesta ballada conjunta a la plaça del Mercat. I després de tot el recorregut de totes les colles, doncs hi haurà l'habitual sopar de germanor per acabar, doncs, com acabem cada any, amb les habaneres i el ron cremat, i d'aquesta manera acabaríem el cap de setmana d'actes de la Festa Major Petita.
2: També des de l'Ajuntament, tot i centralitzar els balls conjunts a la plaça del Mercat, sí que han dit que les diferents colles que participin de les cercaviles de la Festa Major Petita passaran per la plaça de la Vila per conservar la part institucional. Tota una jornada, la de diumenge 26 de juliol, que es tancarà amb una cantada de veneres a càrrec del grup Barcarola i el tradicional tas del rom cremat. Encara hi ha temps per visitar l'exposició commemorativa del 30è aniversari de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles, una mostra que es podrà veure fins al 31 de juliol al Centre Social Joan Roig i Piera. L'entrada és gratuïta i l'exposició ofereix un recorregut per 3 dècades d'història d'una de les entitats més representatives de la cultura popular de Cubelles. La mostra repassa l'evolució de l'agrupació des de la seva constitució oficial l'any 1996 fins a l'actualitat, a través d'una línia del temps, fotografies, documents, cartells, retalls de premsa i diversos objectes són els que exposa aquesta mostra dedicada als 30 anys de l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles. Els visitants podran descobrir els moments més destacats d'aquesta entitat, així com també els mateixos antecedents de la cultura popular a Cubelles, amb referències als primers capgrossos documentats l'any 1954. L'Agrupació de Balls Populars de Cubelles va néixer amb l'objectiu d'agrupar i coordinar les 8 colles existents en aquell moment. Hi havia aleshores gegants i capgrossos, bastoners, panderos, pastorets, timbalers, ball de gitanes, dracs i dimonis. 30 anys després s'ha consolidat com l'entitat de referència de la Festa Major, incorporant noves colles i reunint entre 500 i 600 persones, entre balladors, col·laboradors i socis. Ens ho explica Clàudia Millán, que ha estat l'encarregada d'organitzar aquesta mostra.
4: L'exposició en si no deixa de ser com un timeline, com una línia del temps de la història de l'agrupació. Vale? No pot explicar totes les coses que explica el llibre perquè seria impossible, però sí. He com intentat agafar com els punts més importants de cada època, no? I plasmar-ho en aquesta exposició. Llavors la gent que vagi podrà entendre una mica la història de l'agrupació, com ha anat evolucionant i com ha anat creixent, les colles que han anat acumulant cada any, els actes que hem anat fent o que han desaparegut, En aquella època l'agrupació era una entitat molt més petita del que és ara. Ara crec que arribem als 500 socis, en aquella època no era tan gran. I també la gent que va fundar l'agrupació era gent que estava molt motivada, es van ajuntar, era com una colla d'amics en aquell moment també. I tenien com moltes ganes de fer moltes coses i van llançar com molts actes com la xatonada, el quinto, la castanyada, el carnaval. Sortien a gairebé tots els actes que es feien a Cubelles i feien de més, no?
5: Sí, sí.
4: Perquè si tenien com la voluntat de que fos una entitat que aglomerés moltes més coses que la festa major. Això a la llarga no s'ha pogut mantenir perquè al final existeixen moltes entitats, molta de la gent que estem a l'agrupació també estem en altres entitats i al final l'agrupació ha crescut tant que, i la festa major també, no és la mateixa festa major ara que als anys 90, no? Uh-huh. La magnitud és molt més gran, llavors els esforços han quedat més en poder realitzar una festa major que no en poder fer tants actes durant tot l'any, que en seguim fent també, perquè coses en fem, sí.
2: Durant aquests anys, l'entitat ha impulsat iniciatives que avui formen part de la identitat festiva de Cubelles, com la construcció del Via Grot l'any 1998 o la creació de l'Assaig General el 2010. També ha treballat en la renovació del vestuari de les colles, la conservació del patrimoni festiu i la promoció d'una cultura popular oberta, participativa i inclusiva. La presidenta de l'agrupació, Clàudia Rodríguez, per la seva banda, destaca que aquest aniversari és el resultat de l'esforç i la dedicació de moltes persones que al llarg de 3 dècades han treballat de manera voluntària per mantenir viva la cultura popular de Cubelles.
6: Tenim un espai comú on ens trobem i on ens coordinem entre tots i segueix estant l'esperit, inclús ara molt més, hi ha moltes més colles que en el seu moment i al final es manté la mateixa idea i inclús va en augment. Sempre la intenció és anar incorporant nous membres, anar incorporant noves colles i seguir mantenint aquesta xarxa d'entitat com en el seu moment era l'objectiu, doncs aquest enguany segueixen el mateix. Però seguim fent moltes coses dintre del marc de lo que és celebració, festa major, setmana cultural, correfoc, tal. Però és cert doncs, que ha anat una miqueta a la baixa per aquesta segregació, potser podríem dir, amb les altres entitats, que et permet fer això. Tenim la sort de que a dia d'avui també existeixen moltes subvencions a nivell de Catalunya, la Diputació, la Generalitat també ofereixen moltes subvencions per formació, per restauració de material i tal, i això al final doncs, ens permet poder restaurar el nostre material que, com diem, tenim la nostra seu social a l'Escorxador, aprofitant, no? La Benentesa és un espai doncs, que fa falta una reforma i fa falta un arranjament perquè no està en les millors condicions possibles, però amb tota la feina i col·laboració dels membres doncs, la mantenim activa i això doncs, fa que amb les coses climàtiques que hem viscut, no? Doncs que si una dana, que si les ventades, que si no sé què, dintre del mateix escorxador material també es fa malament, o sigui, es fa malbé, perdó, perquè no deixa d'haver-hi humitat, no deixa d'haver-hi doncs, tot el material, la pols i tot, i poder subvencionar aquestes coses doncs, són molts calés i és necessari doncs, trobar efectivitats per això.
2: Tot i els reptes que encara afronta l'entitat com la millora dels espais, el manteniment del material o la recuperació d'algunes colles que actualment no poden sortir, l'agrupació continua mirant cap al futur amb voluntat de créixer i d'incorporar noves generacions. La commemoració dels 30 anys coincideix, a més, també amb un any especialment significatiu per la cultura popular de Cubelles, amb la celebració de la 40 trobada de gegants i la incorporació d'una nova colla masculina de bastons, exemples del bon moment que viu l'entitat i del seu relleu generacional. L'exposició es podrà visitar fins al 31 de juliol en horari habitual al Centre Social Joan Roig i Piera, al carrer Joan Roig i Piera 35. L'entrada és gratuïta i és una oportunitat per descobrir o recordar la història d'una entitat que durant 30 anys ha estat una peça clau en la preservació i difusió de la cultura popular i tradicional de Cubelles. L'incendi de vegetació que es va declarar dijous 23 de juliol a la tarda al camí de les Tortes entre les urbanitzacions de Costa Cunit i Mastradé va quedar controlat la mateixa tarda cap a les 8 del vespre després d'afectar una superfície aproximada de 3.600 metres quadrats. De moment no han transcendit més detalls sobre les possibles causes que el van originar. Segons informava els bombers de la Generalitat de Catalunya, el mateix dia l'avís l'havien rebut a través del telèfon d'emergències 112 a les 5:40. En un primer moment s'hi van mobilitzar 11 dotacions terrestres i 4 mitjans aeris per evitar la propagació de les flames en una zona de vegetació propera a les urbanitzacions. Finalment, segons informava posteriorment l'Ajuntament de Cubelles el mateix dijous a la tarda, en les tasques d'extinció hi van treballar un total de 9 vehicles de bombers amb el suport de 2 helicòpters i 2 hidroavions. L'operatiu també va comptar amb la participació de 3 equips dels agents rurals, 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 2 unitats de la policia local i una ambulància del sistema d'emergències mèdiques SEM. Com a mesura preventiva durant l'actuació de l'incendi de dijous 23 de juliol es va decretar també el confinament dels veïns a la zona. Un cop l'incendi es va estabilitzar i s'havia reduït ja el risc per a la població, les autoritats van aixecar el confinament i els residents van poder tornar amb normalitat a casa. Tot i que la situació ja estava estabilitzada, els bombers van mantenir durant la nit de dijous també una dotació de vigilància sobre el terreny per tal de controlar el perímetre de l'incendi i actuar ràpidament en cas que es detectés també algun punt calent o es pogués produir una revifalla. El grup de teatre del Casal de Cultura de Cubelles tornarà a pujar als escenaris aquest estiu amb Portes tancades, una adaptació lliure dirigida per Angie Raspall de l'obra homònima de Jean-Paul Sastre. La representació tindrà lloc els dies 7 i 9 d'agost a les 10 de la nit a la Sala Sociocultural de Cubelles, un muntatge que compta amb un repartiment format per Pere Sallent, Irene Coma, Anna Mateu i Albert Lluc, que donaran vida als personatges d'una història marcada pel misteri, la tensió psicològica i la reflexió sobre la condició humana. L'argument situa els protagonistes després de la seva mort, quan arriben a una habitació tancada que acaba revelant-se com l'infern. Jacint, Inés i Estelle, tres dels personatges que descobriran que el seu càstig no consisteix en tortures físiques, sinó en haver de conviure eternament els uns amb els altres, enfrontant-se als seus secrets, les seves culpabilitats i a la mirada dels altres. En aquesta adaptació dirigida per Angie Raspall s'incorpora un quart personatge, el majordom, absent en l'obra original. Els tres protagonistes representen visions molt diferents de la naturalesa humana. Escoltem com ens ho expliquen els mateixos actors. Escoltarem primerament a Pere Sallent, Angie Raspall i els altres protagonistes.
5: I això és una obra clàssica, és una obra filosòfica, clàssica, contemporània, eh? Per això que parla una mica d'això, de la mort, d'afrontar-nos a la mort, de com arribem a la mort i de com es jutja la vida un cop ens hem mort, en certa manera. Eh? Això tot parteix d'aquí amb aquesta...
7: Però esteu vius?
5: Sí, estem als llims, no? En principi estem als llims.
7: És aquella del llim, exactament, dels llims.
2: Altres personatges que hi prenen part també han parlat del seu paper, com l'Anna Mateo.
8: És un paper molt agraït, estic contenta perquè faig una dona molt forta, molt desgraciada a la vida, n'ha tingut molta sort i és, sobretot això és molt forta, és molt, molt dolenta, al fons és molt dolent, però té que explicar la seva vida, té que explicar la seva trajectòria fins que ha arribat a l'amor i per què. I se troba amb els companys, que a més han estat molt contenta perquè tenim un tàndem molt, molt xulo, i estic molt contenta perquè és un paper molt, molt agraït. Jo estic supercontenta de fer aquest paper.
2: També la Irene Coma parla del personatge que interpretarà dins aquesta obra, Portes tancades.
9: Bueno, doncs la Estrella és una persona frívola i superficial, força dolenta.
7: Però molt dolenta.
9: Força dolenta. Això depèn de qui jutgi. La moral, al final, es construeix. I el bé i el mal, al final, te'l determinen els altres, també. Diguem que és força dolenta. I no sé, i que vinguin a veure-ho, la veritat. Perquè, bueno, és interessant interpretar, no, cada un dels personatges que fem, perquè, en realitat, som molt diferents a el que som nosaltres, però també podríem ser ells en algun moment donat.
2: El majordom serà un altre dels personatges, en aquest cas, sota la veu de l'Albert Lluch. Escoltem-lo.
10: Que el majordom potser és el personatge que té més clares les idees de com anirà tot a l'obra, pensant que és una obra existencialista, en la qual el tema de que si el destí està escrit o no està escrit, doncs això es pot sempre debatre, però el que sí que està clar és que el majordom és l'únic que sap que si el destí està escrit, sap qui l'ha escrit.
2: Les entrades anticipades per veure aquesta obra, Portes tancades, es poden adquirir al centre social. Concretament els dies 28 i 30 de juliol i 4 i 6 d'agost, de 6 a 8:30 de la tarda. També es posaran a la venda el mateix dia de cada representació abans de l'inici de l'espectacle fins a exhaurir existències. La Festa Pirata de Cubelles, celebrada del 17 al 19 de juliol al Passeig Marítim, ha tancat la seva novena edició amb una valoració molt positiva per part de l'Ajuntament. La regidora de Promoció Econòmica, Núria Planes, ha destacat la gran afluència de públic, especialment divendres i dissabte, així com l'impacte favorable que l'esdeveniment ha tingut en la restauració, el comerç i els periodistes del municipi. Segons la regidora, el bon temps va contribuir a crear un ambient molt més favorable que el de l'any passat, marcat pel fort vent. Enguany, dos factors que han fet reduir les xifres d'assistència en algunes franges han estat l'onada de calor i la coincidència amb la final del Mundial de Futbol de diumenge. Malgrat aquestes circumstàncies, el balanç és satisfactori.
11: El clima ens va fastiguejar ja una mica l'any passat. Aquest any el clima ha sigut fantàstic. Tothom estava molt... Bueno, jo em vaig passar tot el cap de setmana, me l'he passat al passeig superbé, i era un ambient molt agradable. També va funcionar molt bé el tema de les havaneres, que era una de les novetats que havíem implementat aquest any. Superbé, la gent super a gust. Van fer curt de cadires perquè la gent volia més, no sabíem quina resposta tindríem de la gent, i de cara a l'any que ve ficarem més cadires, ficarem més recursos perquè, bueno, volem implementar aquestes havaneres al passeig.
2: Els establiments de restauració del Passeig Marítim han registrat una elevada ocupació durant bona part del cap de setmana i tant els restauradors com els periodistes han expressat la seva satisfacció pels resultats obtinguts, segons ha explicat la mateixa organització. Tot i que és difícil, diu la regidora Núria Planes, de quantificar amb exactitud l'impacte econòmic de la fira. Planes, però, considera que l'esdeveniment ha contribuït de manera significativa a dinamitzar l'activitat comercial de Cubelles. A més de les havaneres, també van tenir una bona acollida els concerts dels DJs, els tallers infantils, les escenificacions històriques i les activitats divulgatives sobre el passat pirata de Cubelles, organitzades amb la col·laboració del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. La festa havia arrencat dijous amb una conferència dedicada als beneficis històrics del port de Cubelles. Una novena edició que ha permès recuperar el volum de visitants de l'última festa celebrada abans de la pandèmia, l'any 2019, i que, segons l'organització, ha superat també les xifres de les edicions del 2022 i 2025. L'organització quantifica en 10.000 persones les que han passat pel recinte al llarg d'aquests 3 dies. La fira va reunir 30 parades d'artesania i alimentació i va oferir una àmplia programació d'activitats amb cercaviles, espectacles familiars, tallers infantils i recreacions històriques. La principal novetat d'enguany ha estat la cantada d'havaneres del grup Petita Habana i dissabte al vespre realitzava aquest acte, tot plegat acompanyat amb rom cremat, una activitat que va superar, segons Núria Planes, totes les expectatives i que va congregar un nombrós públic fins al punt que l'organització va haver d'afegir més cadires durant la actuació.
11: De fet, ja quan vaig venir a explicar la Fira Pirata, la programació, la posta musical era bueno, la novetat d'aquest any. Els DJs també molt bé, el que passa que, clar, el diumenge a la tarda, que hi havia la segona...
2: La final, no?
11: La final, contra... Sí, la final d'Espanya, doncs la gent... Bueno, de fet, els vam donar llibertat a la gent que tanqués les parades quan veiessin que la gent s'anava retirant del passeig. I els van donar aquesta llibertat i sí, la gent se va anar retirant i tothom se va anar a veure futbol. Però malgrat això, tots els restauradors, totes les parades que vaig estar parlant amb uns quants, la veritat és que tothom estava molt content. Que divendres i dissabte hi havia moltíssima gent al passeig i els resultats han sigut molt bons.
2: En definitiva, una festa pirata de Cubelles que recupera les xifres prepandèmia i que ja prepara una edició molt sonada, la del desè aniversari, la que l'any que ve consolida novetats com la cantada d'havaneres.
0: El govern local es planteja instal·lar un pont de fusta provisional a la desembocadura per la lentitud del Ministeri. El regidor d'Espai Públic i Infraestructures, Josep Maria Hugué, també ha avançat en una entrevista a Ràdio Cubelles que asfaltaran tan aviat com puguin un camí que connecta les Estoreres i el segon sector de Mastrader per la complexitat de restaurar el pont del Salze. El govern municipal ha enviat aquesta setmana una carta al Ministeri per la Transició Ecològica perquè acceleri la tramitació i l'execució de la restauració del pont de fusta que creuava la desembocadura del Foix. L'Estat ja va informar fa uns mesos a l'Ajuntament que aquest projecte seguiria la via ordinària i que, per tant, els terminis no serien immediats ni urgents. Així tot, l'executiu local ha tornat a insistir de la importància, pel que fa al medi ambient i també socialment, de recuperar aquest pas tan aviat com sigui possible.
12: Nosaltres què hem fet mentrestant? Doncs intentar pressionar el govern d'Espanya i el secretari d'Estat de Medi Ambient, és a dir, per part nostra, doncs hem enviat una carta dirigida ja a la ministra. Avui mateix doncs hem enviat ja aquesta carta una mica desesperada, no? I també el secretari d'Estat de Medi Ambient, doncs demanant, si us plau, que donguin prioritat a aquesta infraestructura, que mirin d'accelerar aquest tràmit que ara és ordinari, però que no ens passem 3 anys o 2 anys per poder tornar a tenir aquesta infraestructura.
0: Un any després de la riuada i veient les intrusions de gent que està patint l'espai natural de la desembocadura, segons ha explicat el regidor Josep Maria Hugué en una entrevista a Ràdio Cubelles, estan estudiant des del govern municipal encarregar un projecte d'instal·lació provisional que pugui accelerar la restauració del pont de fusta.
12: Hem demanat un pressupost per un pont provisional, un pont, diguem-ne, per poder donar el servei mentre ells fan aquell tràmit. I també els hi hem posat amb aquesta carta, dient, escolteu, mentrestant nosaltres hem demanat aquest pressupost, que com a vosaltres que sou els que disposeu la infraestructura, doncs hauríeu d'assumir aquest cost, entenc, però que doncs, donant una mica de resposta o de solució temporal mentre no tenim aquest projecte definitiu.
0: I en relació amb com hauria de ser el pont definitiu que construeixi el Ministeri, el govern local aposta per una opció semblant, per exemple, a la que es pot trobar en llocs com el Delta de Llobregat, que són uns ponts més respectuosos amb l'entorn i que tenen opcions per fer avistament d'aus.
12: Demanar una mica la carta als Reis, a nosaltres ens agradaria, evidentment, que hi hagués una part apantallada, tal com hi ha a la zona natural del Delta del Llobregat, una zona apantallada, que hi hagués uns heights, no?, per poder fer avistament d'aus, com també en el seu moment doncs, ja havíem parlat també natural de la Generalitat, però jo crec que ara seria el moment de redactar aquest pas amb les millors condicions possibles. Veurem què és el que farà el Ministeri. El que sí està clar que serà una tipologia de pas que serà allò que diem desmuntable, és a dir, que si ve una riuada se'l puguin dur, que no sigui un obstacle important.
0: Una altra infraestructura d'ús públic desapareguda amb la riuada de l'any passat és el pont del Salze per entrar i sortir de les Estoreres. Des del juliol del 2025, els veïns d'aquesta zona, pendent de regularitzar urbanísticament, tenen un sol accés pel carrer de la Sotzena de Mastrader. Un cop detectades les dificultats administratives de restaurar el pont de manera urgent, ja que no és de titularitat municipal, la prioritat del govern local ara per ara serà asfaltar un tros de camí al carrer de Montardo que d'aquesta manera connecti amb el segon sector de Mastrader, sobretot per donar una segona via de sortida en casos d'emergència. Josep Maria Hugué, regidor d'Espai Públic i Infraestructures.
12: Al carrer Montardo hi ha un camí que se'n va fins a Mastrader 2 que les properes setmanes estem intentant d'arranjar aquest camí, ja tenim el pressupost, I ara doncs, hem de fer, a través de l'Associació Catalana de Municipis, fer l'encàrrec per poder posar asfalt en aquest camí per, si hi hagués una emergència, doncs, hi hagués una segona via d'escapament. I això ara mateix és el que ens treu una mica la son, perquè malauradament veiem doncs, cada dia incendis, veiem doncs, que la gent es queda atrapada i aquí només hi ha una via d'escapament, i això sí que a nivell de govern es preocupa molt.
0: En paral·lel, en relació amb el pont, l'Ajuntament ara ja disposa de la documentació per acreditar l'ús públic del camí, per poder reclamar-lo i d'aquesta manera encarregar un projecte per construir un pont nou allà al Salze, tal com ha revelat el regidor Josep Maria Hugué.
12: Però la gran notícia és que estem en condicions de poder començar aquest tràmit, que fa 3 mesos enrere, abans de tenir aquest estudi del geògraf, no ho podíem dir, perquè no ho podíem documentar. A dia d'avui ho podem documentar i doncs, hem iniciat ja aquest expedient i esperem que en un parell o 3 mesos doncs, puguem acabar inscriure el registre de la propietat i començar a demanar el projecte. Tot això, evidentment, costa explicar-li a la població, perquè tot això es va dilatant en el temps, però desgraciadament el procés administratiu és així i no podem escurçar-ho.
0: En l'entrevista a Ràdio Cubelles, Josep Maria Hugué també explica com avancen les reunions amb l'Agència Catalana de l'Aigua en relació als projectes previstos per reduir la inundabilitat de la part baixa del riu o també de cara a la gestió de l'aigua de l'embassament. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
13: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Doncs ja hi tornem a ser aquí, amb la maleta de la Guspireta, qui us parla, la Txell Marcelles, escoltant el millor rock and roll de tots els temps. Escoltem el gran, el rei, l'Elvis. Little sister, don't you

Doncs estem deixant acabar el més gran a l'Elvis amb Little Sister, una cançó superguapa, amb un bon rotllo que no te'l pots ni acabar. I això, què tal? Com ha anat la setmana? Tot bé? Setmana d'encostipats. La gent ara ja fa fresca al dematí, al migdia fa calor i així estem tots, encostipats, enregullats i a base de caramels de llimona i mel i aquestes coses que fem la gent que ja tenim una edat, eh? Doncs res, espero que estigueu bé, no? Si esteu constipats ja esteu sortint d'aquest periple de la constipera, i dir-vos que ja tornem a estar aquí, i aquesta setmana, com heu escoltat i sou persones molt, els oients de Ràdio Cubelles, super, copillen tot, estem amb el programa de rock and roll. Sí, hem començat amb l'Elvis, com us he dit, i tenim avui un altre de l'Elvis, tenim una mica dels grans de l'època, però són dos puntals del començament i dos al final, els mateixos. Llavors, m'ha fet gràcia, un dia faré un monogràfic de cadascú, que també ho tinc en ment, però us els presentaré, que un és ell, que és el que acabeu d'escoltar, l'Elvis Presley, i l'altre és el Johnny Cash. Johnny Cash és un dels grans, també, qui no coneix Johnny Cash, i crec que havia de fer honor en la seva carrera tan espectacular i prolífica aquí a la maleta a la guspireta. I a part tenim doncs, també grans de l'època, no només ells dos, sinó... Bueno, ho anirem descobrint de mica en mica, que si no, no té gràcia. També us diré l'agenda d'aquest mes per qui, els qui us animeu, però això serà després també. Doncs seguim. Després de l'Elvis, com bé us deia, començarem amb aquests dos i acabarem amb ells dos. Ara tenim el Johnny Cash, amb una cançó que és mítica, no lo següent, o sigui, qui no coneix Ring of Fire, doncs res, a mi m'encanta aquesta cançó i com que a mi totes les cançons que m'agraden les vull compartir amb tots vosaltres, us deixo amb Johnny Cash, Ring of Fire.

0: Ring of Fire, the Ring of Fire.
1: Doncs sí, Ring of Fire de Johnny Cash, qui no l'ha escoltat alguna vegada. I ara tenim una que vaig descobrir fa temps aquesta cançó, la vaig descobrir com aquell que troba, jo què sé, l'arca perdida de l'Indiana Jones, així com va aparèixer de la nada. I vaig al·lucinar perquè vaig dir, hosti, aquesta cançó l'haig de portar a Ràdio Cubelles a la maleta, perquè té molta xispa com jo, evidentment. I la vaig portar, i es diu Down by the Riverside. És una cançó que, bueno, és un estàndard de l'època. No sé si el Louis Armstrong també la té, potser, maybe. Però a mi m'agradava, doncs, perquè eren quatre dels grans, i dic, hosti, aquesta cançó l'haig de portar. I aquesta cançó es diu, ja ho he dit, a vegades faig aquests catúfols, és el que té tenir 45 anys. Down by the Riverside, i la canta, atenció, preneu atenció. Elvis Presley, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis i Johnny Cash. O sigui, jo crec que no s'ha tornat a trobar aquesta rotllo trobada, Comunidad de l'Anillo no, Comunidad de Down by the Riverside. Perquè aquests cantants no han tornat a convergir, diguéssim, a trobar-se per fer una altra cançó. En fi, deixo d'enrotllar-me i escoltem Down by the Riverside. És de l'any 56, per cert.

Ah, sí, els deixem acabar, els deixem acabar. Sí, sí que recol·loquen les cadires, tu, escolta, més que són gent ordenada. Home, a veure, és que aquella època la gent era més ordenada, tenia més valors, ara tothom mira per ell mateix, sí. Entre el postureo d'aquests dels mòbils i jo, i si queda algú jo, així no anem bé pel món. Però bueno, ja s'ho trobarà cadascú amb el seu, de llonsis. El dia del judici final, com a Dante Alighieri, a la Divina Comèdia. Llegiu-la, llegiu-la, que està molt bé. Passem, corramos un tupido velo i seguim aquí a la maleta a l'Hospireta, aquí us parla la Txell Marcilles, com no portar-nos el millor rock and roll de rockabilly de la comarca, sí, i de tota la contrada, i més enllà. I doncs ara seguim amb un dels grans també de l'època, qui no, el Little Richard, que també va compartir existències amb l'Elvis Presley. Si heu vist la pel·lícula Elvis, sempre faig una mica de ressò d'aquesta pel·lícula perquè val molt la pena i t'aboca dins a tot el marc històric i l'època que van viure ells. El B.B. King, Johnny Cash, B.B. King i Little Richard compartien època, llavors es van conèixer i, bueno, doncs això. Veieu la pel·li, no m'enrotllo, veieu la pel·li que us la recomano. Es diu Elvis, no té cap desperdici, 200% recomanada. Doncs res, de la cançó de Little Richard us porto Lucille, és una de les més famoses i és top.

Doncs haguem d'escoltar Lucille del Little Richard, també gran, gran de l'època, un personatge amb un parell de pebrots, així tal qual, perquè ell tenia una manera de fer i de ser, i dins de l'època també una mica arcaica de ment, poc, no, open your mind, aquella època no entenien aquest concepte, doncs a base d'imposar i de ser un com ets i creure en si mateix, la gent acaba entenent. Entenent les coses, com ha de ser, com ha de ser. Les persones hem de creure en si mateixes i la gent al final acaba veient, doncs, el que som. I si no encaixes amb la gran majoria, rotllo clones, rotllo stormtroopers de la Guerra de les Galàxies, els soldats imperials, que tots van iguals, doncs, què millor que donar una mica pel saquet i no ser igual que els altres. Sempre hem de ser tal com són i tal com raja. I si no li agrada a la resta, dos pedres. Dit això, ara passem dels anys 50, he dit que tindrem un programa variat, sobretot amb estrelles dels 50 i fent èmfasi en dos, però ara posaré un d'ara, que m'agrada molt, que és el... Ai, el, com es diu? Ja el buscaré, que no me l'he apuntat, és que sóc un cas com un cabàs. Bueno, la cançó es diu You Gonna Need Me, You Gonna Need Me, i és un cantant d'ara que és un tio jove que ha vingut a l'Screaming, al High Rockabilly, i és un crack dels megacracks, i res, us l'escolteu. Vinga, som-hi!

Doncs sí, ja m'ha sortit el nom. Bueno, perdó, m'ho he consultat al Sant Google. Jason Stardey. Jason Stardey, que ens ha vingut a visitar. És una persona d'aquí d'Europa, Alemanya, crec, i és un crac. Tu el veus i dius, hosti, aquest home l'acaben de treure als anys 50, perquè va vestit igual i vamos, és que no. Jo el dia que em van dir d'aquest home, vaig veure el disc i dic, hosti, aquest home de l'època, no? Diu, no, que és d'ara, és del segle XXI. Dic, oh, sorpresa. Bueno, Jason Stardey, You're Gonna Need Me. Seguim, si no, no em donarà temps a posar-ho tot. Ara tenim una cançó, Rockabilly Boogie, de Sun Cats, molt bona, també és un greatest hits de l'època, us deixo amb ella, eh? Rockabilly Boogie.

Doncs, després d'escoltar Sencats, us recordo l'agenda d'aquest mes. Jo el dia 18 tinc un casament privat. Si voleu algun dia la maleta, la guspireta, que vingui als casaments, ja sabeu on estic. Jo aquest 18 estic ocupada. Però el dia 19 celebrem un aniversari, el tercer aniversari de Carburador Springs, com us vaig recordant en els últims programes. A Llorenç del Penedès, el dia 19 d'octubre, d'aquí dues setmanes, de 9 a 3. I la programació, doncs, començarem el show a les 9. A dos quarts de 10 punxaré jo, la Guspí, i cap allà a dos quarts de 12 l'entrega de premis. I a dos quarts d'una, 12:30, pels que no ho saben, hi haurà un grup en directe de Rockabilly, Handicaps. Espectacular, no us ho podeu perdre. I el show s'acabarà cap allà a les 3. Per tant, programem agendes, 19 d'octubre, de 9 a 3, estarem a Llorenç del Penedès, celebrant l'aniversari d'aquesta entitat tan guapa que es diu Carburador Springs, de cotxes americans. També hi haurà Harleys, motos vàries i tots els col·legues que s'hi vulguin apuntar. Jo estaré allà, evidentment. Doncs res, seguim, ja entrem a la recta final del programa i, com us he dit, els dos grans que us he portat avui, ara seguim amb ell, que és el Johnny Cash, amb una cançó que es diu All Over Again.

Doncs diem adeu al Johnny Cash, que ens ha acompanyat avui a la maleta de la Guspireta, i ens diem adeu nosaltres ja a tots els oients de Ràdio Cubelles avui en aquest programa tan prolífic i tan divertit amb grans estrelles de l'època, i no de l'època d'abans, sinó d'ara, com el Jason Stardey. I diem adeu amb una de les grans, per mi grans, de les cançons de l'Elvis, que és molt bona, m'encanta, i per dir adeu és perfecta. Per tant, ens retrobem la setmana que ve, salut i rock and roll, i no us perdeu de vista els encostipats, sobretot. Vinga, una abraçada a Elvis Presley amb Suspicious Minds.

Guaraná, de Paraguai e Mulher.

I amb aquesta sessió tanquem el programa d'avui. Jo sóc DJ Romo i aquesta sessió també la teniu al meu canal de YouTube, DJ Romo Music. I doncs ens veiem al següent programa. Adeu!

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Benvinguts a la màquina del temps. I will survive. Gloria Gaynor, i és que comencem així d'haver una altra sessió. Cròniques d'èxit, segona part. Gloria Gaynor, per tu, sense punts de la FM, Ràdio Cubelles.

una música que no trobaràs a cap altre lloc. Recorda sempre que ets a la màquina del temps i a la teva emissora preferida, Ràdio Cubelles. Gloria Gaynor. I amb aquesta llista d'èxits, d'aquestes cròniques d'èxits, no podia faltar, per suposat, el gran, el geni, l'Elton John, amb aquest gran èxit que tant i tant recordem, el Rocketman.

Rocketman, la veu de l'Elton John. La gran veu de l'Elton John, és que aquí a Ràdio Cubelles, amb aquest programa especial de cròniques misterioses d'aquesta música, cròniques musicals, cròniques d'èxits. Rocketman, sonant només per tu.

I això és Leila Derek. Derek and the Dominos.

Personalment, sonarà a continuació un dels temes que més m'agrada a la Cher, aquell xup-xup. Extraordinari.

Cròniques especialíssims amb els d'èxits. Sonant per tu aquí el 100.5 de FM. Tota la música que et fa recordar, que et fa somiar, que és la sintonia de la teva vida. Robert Palmer.

La veritat és que costa moltíssim perquè fer aquests programes de cròniques musicals, aquests programes tan especials, que tenim tants grans cantants, tants grans èxits que ens recorden que ens traspassen el temps. Maggie May, Rod Stewart.

I és que ens anirem amb un altre grup especialíssim també d'aquestes cròniques musicals segona part. Ells són els Cristianos, els Cristians.

aquí a la ràdio sonant per tu tots aquests temes de cròniques musicals, segona part. Jo somiant disfrutant amb tots aquests temes.

I després, amb aquesta boja màquina del temps, ens anirem amb un altre grup, amb un altre gran tema. Tempted. Us sona, veritat? Skiss.

I ara saltarem a un també dels grans. Recordeu que aquesta màquina està completament boja. Va d'un any a un altre, d'un estil a un altre. Julio Iglesias, felicidades.

de Cambrils, una veu molt especial. I a continuació sonarà una altra veu també molt especial. Un senyor amb uns cabellots molt especial, amb una imatge molt especial. Us en recordeu del Demi Russos? Nosaltres no et diem adéu, però ell sí diu goodbye, my love, goodbye.

Aviat també nosaltres ens acomiadarem per aquesta sessió d'aquestes cròniques musicals. Però ens anirem amb un dels duets que va tornar, com són els Pecos, que segurament els en recordareu, no? Per un dels seus últims treballs, Tu eres, Los Pecos.

I és que ja ens anem quedant sense temps. El temps, un meravellós regal que no s'ha de perdre. Per això el millor és compartir-lo amb la bona música de Ràdio Cubelles. També tota la informació, tots els esports, no marxis. Nosaltres ens acomiadem fins la pròxima setmana, però tornarem amb molta més música, amb molts més programes especials. Això ha sigut la teva favorita, Màquina del Temps.

Ràdio Cubelles. radiocubelles.com. Ràdio Cubelles 107.5 de la freqüència modulada.

golpe tantas cosas. ¿Crees que es fácil?

Vamos con Billie Holiday, Stormy Water, La Tormenta.

0: Estás en Radio Cubo Pelles.
1: Y tú los tiros. El amor es absurdo.

0: Bona ona. Un espai, una música house ens connecta. Energia positiva i ritme viu. Això és Bona Ona. Divendres a les 11 i dissabtes a les 12 de la nit. Des de la ràdio que et fa sentir. Ràdio Cubelles. Puja el volum. Benvinguts a la bona música. DJ Junior Vera. Tanca els ulls. Deixa't emportar.
1: Hey, molt bona nit, família. Ja tornem a ser aquí. Un cap de setmana més amb tots vosaltres. Per portar-vos tota l'energia. Puja el volum i connecta amb nosaltres. Un cap de setmana més, Jordi Vera, des de la ràdio que et fa sentir. En directe, per tu, des de l'estudi 1 de Ràdio Cubelles. Fade! Aquesta nit, sessió especial. Non-stop, en vinil, en directe, només per tu. I recordem l'insta del programa bonaona.radio. A tope, nois! Sobre! I un plaer estar de nou amb tots vosaltres. I això dedicat a la gent amb ganes de viure. Energia positiva. I aquesta nit només per tu. Sorry, M.A.

allá, échale

这样子。我们要往好强的，走走走走走。

0: espai on la música house ens connecta. Energia positiva i ritme viu.
1: Això és bona onda!
2: Divendres a les 11 i dissabte

i un plaer haver estat una nit més amb vosaltres. Jordi Vera, des de la ràdio que et fa sentir, tu veies, és meu, sí! Gràcies per estar una nit més amb mi, connectant amb tu. Fins al proper cap de setmana!

Before we learned our truth.

un espai on la música house ens connecta. Energia positiva i ritme viu.

divendres a les 11 i dissabtes a les 12 de la nit. Des de la ràdio que et fa sentir. Ràdio Cubelles. Puja el volum. Benvinguts a la bona música.

0: How did I get here?
1: Raven.
2: Hey, Raven.
3: Hola, Raven.